0: després que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt. He llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos. T'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto. Estaré amb vosaltres fins 9:45 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana amb els meus companys Ricard Álvarez, Sergi Tor i Yolanda Bernal i els temes que hem tractat durant aquesta setmana. Avui comencem parlant de l'onada de calor, com no podia ser d'una altra manera, que hem patit i molt aquests dies.
2: I de la previsió del temps, d'aquesta confirmació, d'aquesta primera gran onada de calor de l'estiu que ens acosten des de l'AEMET, passem directament a la pràctica, perquè davant d'aquests termòmetres desbocats, la reacció immediata, com bé dèiem, a totes les llars que tinguin aquest dispositiu és la mateixa, engegar l'aire condicionat. El problema és que, de vegades, el remei pot ser gairebé tan dolorós com la malaltia quan arriba la factura de la llum a final de mes. Com podem mantenir la casa fresca sense que sigui un trauma o un ensurt a l'economia domèstica? Quins són els errors més comuns que cometem sense adonar-nos-en? Per parlar-ne, mira, fem ara un contacte amb el director de Hello Ubat. Ell és el Dani Salazar. Dani, què tal? Buenos días.
3: Buenos días, un placer estar acá contigo.
2: Oye, con los oyentes. Acabamos de hablar de esta ola de calor que nos confirman que sí, que va a llegar y que va a ser excepcionalmente alta, sobre todo por las fechas en las que estamos. Y con este panorama, el primer impulso pues es poner el aire acondicionado. Ni que sea, por las noches, pero es igual, porque hace tanta calor que al final lo llegas a tener todo el día. Este es el primer gran error que cometemos, es decir, poner el aire acondicionado y ponerlo, oye, venga, a 20 grados, a 18 grados.
3: Es que realmente cuando vienen esas horas de calor ya no es un asunto de confort. Ya es que es imposible en muchas ocasiones con esas horas de calor estar en tu hogar sin prender el aire acondicionado. Así que va a ser inevitable. Lo que sí es importante es, bueno, hay algunas prácticas que pueden ayudar a controlar un poco las cosas.
2: Claro, el tema de marcar la temperatura objetivo supongo que es una.
3: Sí, eso es una. Un error que tenemos es poner el aire lo más bajo posible, la temperatura más baja posible, con la idea de que así te va a enfriar la habitación, el hogar, más rápidamente. Es mejor que lo pongas a una temperatura estándar de 26 grados, donde tienes el suficiente confort para realmente estar bien durante esta ola de calor, sin esforzar demasiado la máquina, que luego es más lo que gasta que lo que te está enfriando. Así que es mejor no mover mucho la temperatura, sino dejarlo siempre a la misma temperatura de confort, que es la recomendada siempre, que es la de 26 grados.
2: Claro.
3: Pero además de eso, hay unas cuantas cosas que vale mucho la pena hacer ahora que tiene esta ola de calor. Una cosa es hacer un pequeño mantenimiento a tu aire acondicionado. Es normal que no lo hayamos revisado desde hace uno o dos años.
2: Cuando lo paramos ya por última vez, nos olvidamos.
3: Sí, así es. Así que solo con limpiar los filtros, y obviamente si no los has limpiado desde hace mucho tiempo, solo con limpiar los filtros ya puedes mejorar la eficiencia un 10%. Y eso pues es 10% del final de la factura que te vas a estar ahorrando. Esto es muy importante, es una recomendación que le estamos dando a todos, es hazle un pequeño mantenimiento que lo puedes hacer tú mismo en casa. No tienes que pagarle a nadie para ver esto. Y lo segundo es, va a ser inevitable que el consumo suba, pero vale mucho la pena entonces que revisemos la tarifa que tenemos ahora contratada. Uh-huh. Si tú no has revisado tu tarifa en uno o dos años, esto es una práctica normal, a veces las compañías cada año te la van renovando y la luz va subiendo un poco cada vez. Lo mejor es que tú revises ahora, si no has revisado en un tiempo, cuánto estás pagando y mires qué ofertas hay en el mercado que se ajusten a tus necesidades. Y así, a pesar que sube el consumo, que a todos nos va a subir porque va a ser inevitable poner el aire, vas a asegurarte que vas a estar pagando lo adecuado por la energía, por
2: claro.
3: El kilovatio hora.
2: Dani, más allá del termostato, de poner la temperatura correcta, la ventilación es clave, ¿no?, en estas situaciones, aunque de veces abrimos ventanas cuando pensamos que decimos, oye, que corra el aire, pero quizá lo que estamos haciendo es que nos entre directamente el calor de la calle. ¿Cuáles son realmente las mejores horas para ventilar la casa y cuándo tenemos que dejarla cerrada?
3: Es justo eso, tenemos que reaccionar a la temperatura que tenemos afuera. Así que en la mañana, temprano en la mañana, hay que aprovechar de las temperaturas más bajas y abrir las ventanas para que estas corrientes cruzadas refresquen la casa. Pero cuando ya se acerca el mediodía, es mucho mejor cerrar las persianas. Eso es para tener un refugio extra ante el sol que está golpeando de fuera. Y con estas prácticas nos aseguramos que cuando hay fresco cruce todo el hogar, y cuando la temperatura sube nos protejamos un poco más y aislemos el hogar. O sea que el fuerte calor de fuera no entre tan fácilmente dentro del hogar.
2: Claro. Dani, desde Hello What analizáis perfectamente el comportamiento del consumidor. ¿Qué otros errores invisibles o pequeños hábitos diarios hacen que el consumo eléctrico se dispare en el verano, en las casas, sin que seamos conscientes?
3: Yo diría que ya hemos tocado la mayoría de las bases, pero sí quería volver a un tema más sobre los dispositivos que tenemos en casa. Esto es, nosotros también recomendamos mucho revisar la eficiencia de tu dispositivo. En muchas ocasiones, cuando intentamos refrigerar nuestro hogar, terminamos comprando aires acondicionados de estos de supermercado, los Pingüinos, y estos son los aires que son más devoradores de energía. Parece que es un ahorro inicialmente porque estás pagando menos y no hay necesidad de hacer una instalación, pero esto en dos veranos ya te está costando mucho más que un split normal. No tienes que invertir en el split más caro tampoco. Con un split gama media ya realmente estás cuidando tu bolsillo a largo plazo. Yo sé que en ocasiones no es fácil planificar este tipo de gastos, pero es algo que a la larga siempre va a valer mucho la pena. También es cierto que está el tema que si estás de alquiler, ¿cómo lo puedes tratar? Pero siempre puedes hablar con tu casero, proponerle que tú te ocupas de la instalación a cambio de un mes del alquiler, intentar negociarlo, porque esto, si te quedas a largo plazo en un lugar, esto lo vas a sufrir en el bolsillo claro. después de uno o dos veranos.
2: Dani, las casas que nos estén escuchando y no dispongan de aire acondicionado, ¿tienes algún truco práctico y low cost de estos de toda la vida o tecnológicos que funcionen mejor para bueno, aislar un poco la casa del calor exterior?
3: A pesar de no tener aire acondicionado, los ventiladores consumen muy poca energía, cuestan poco y te pueden ayudar bastante. Y además de abrir ventanas en la mañana y luego cerrarlas al mediodía, si no tienes refrigeración, realmente no hay mucho más que puedes hacer. Yo diría que concéntrate en conseguir un ventilador. Esto te va a ayudar a superar esas horas de calor, pero es que es innegable que esas horas de calor cada vez nos vienen más, y esto es parte de la nueva realidad. Hay que velar mucho por tu confort en estos momentos.
2: Uh-huh. Bueno, si miramos a medio y largo plazo, el verano cada vez va a empezar antes y va a ser más intenso, y yo creo que va a durar más. Más allá de ajustar el aire acondicionado, ¿cuál es la mejor inversión que puede hacer una familia hoy en día para optimizar el consumo energético en casa de cara a los próximos años?
3: Es cierto que hablamos de esta eficiencia de los aires acondicionados, así que una inversión en aire acondicionado eficiente es muy valiosa, pero hay otro pilar de que la mayoría de los hogares españoles sufre, es que los hogares que tenemos no están bien aislados. No es fácil a veces hacer la conexión de que no tener un hogar aislado hace que la factura de la luz suba. El asunto es que si no está bien aislado, el dinero que gastas en refrigerarte lo aprovechas muy bien, porque esa refrigeración no la pierdes, no se escapa por las ventanas, por las paredes. Así que después de asegurarnos de tener una eficiencia buena en nuestros aparatos de refrigeración, el siguiente paso es revisar cómo está el aislamiento de mi hogar. Puede ser las ventanas, asegurarnos que tengamos ventanas de doble vidrio que estén bien ubicadas, así como revisar áticos y pisos. Esto parece que es un dinero que no es bien invertido, pero ahora la eficiencia energética cada vez va a ser más importante, tanto para sobrevivir, para tener buen confort durante estas horas de calor, como para reducir la factura cuando tenemos que afrontarlas. Así que el siguiente paso es justo mirar cuál es la obra que va a ser más eficiente, en tu caso particular, para tu hogar, que va a conseguir, es esto, controlar la factura de la luz, que en estas horas de calor es inevitable que suba.
2: Bueno, pues tomamos nota de estos consejos. Ya sabeu, el termostat a una temperatura raonable, ventilar només quan toca, vigilar els petits detalls que sumen a la factura i el tema de l'aïllament a mig i llarg termini. Hem parlat amb el Dani Salazar, director general de HelloWatt. Gracias por atendernos hoy y nada, en vuestra página web pueden encontrar más consejos para ahorrarnos un poco más en esta factura de la luz. Gracias, Dani.
3: Por supuesto, ha sido un placer. Muchas gracias.
4: L'aprovació de la llei L a l'octubre del 2024 es va celebrar, com no podia ser d'una altra manera, doncs com un pas històric per millorar la vida de les persones que conviuen amb la malaltia. Però després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, doncs algunes famílies denuncien que accedir a les noves prestacions pot suposar perdre ajudes que ja rebien i, per tant, assumir costos que no poden afrontar. Parlem amb la directora de la Fundació Catalana d'Ela, Miquel Valls, que és l'Ester Sallés. Què tal, Ester? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
4: Molt bé, Ester. Doncs fa 3 mesos que es va aprovar el desplegament de la llei al Parlament i el que està passant és que hi ha una incompatibilitat, no?, entre les ajudes de la llei i el complement de gran invalidesa que ja rebien aquests pacients, no? Estem parlant, recordem, de pacients amb dependència extrema. És això el que està passant, Ester?
5: Sí, exactament. A veure, el concepte de la llei L és un concepte de cures especialitzades sociosanitàries. Uh-huh. Però la llei L també mana que aquestes cures es vehiculin a través de la llei de la dependència. Per no crear un sistema nou, es va decidir que aquesta era la millor manera i el col·lectiu de pacients ho vam acceptar. Però què passa? A l'entrar a formar part de la llei de la dependència, doncs s'apliquen totes les normatives a nivell social i no s'està tenint en compte la part sanitària. Llavors, s'estan descomptant complements com el complement de gran invalidesa de la quantitat màxima econòmica que es dona perquè es considera que són ajudes anàlogues quan el complement de gran invalidesa és una ajuda social i la llei L és una ajuda originalment pensada com a unes cures especialitzades sociosanitàries. A veure, això està sent un problema perquè està dificultant l'accés a les famílies que necessiten aquest complement de gran invalidesa perquè és una necessitat complementària a la llei L en si i fa que algunes, doncs, per fer números, doncs, no es puguin permetre accedir a les ajudes.
4: És a dir, que estiguin renunciant a aquestes ajudes de la llei?
5: Sí. Ja estan passant dues coses. Una, que algunes famílies diuen, bueno, doncs no ho demano perquè tinc ja un sistema de cures muntat i una estructura per les meves cures que ara mateix no puc canviar ni puc renunciar-hi i no accedeixo, em quedo com estic, tot i la dificultat. I l'altra, que les que estan accedint, a l'haver-hi aquest descompte econòmic, doncs estan buscant preus més baratos. Llavors, què passa? Més econòmics. Llavors, què passa? Que està tenint una repercussió directa en la qualitat de les cures. I com he dit abans, estem buscant cures especialitzades, no cures socials, cures sociosanitàries. Llavors, això té un efecte directe en la qualitat de les cures que estan rebent, sobretot les persones en fases més avançades de la malaltia que ens requereixen aquestes cures especialitzades.
4: I això, Ester, és una cosa que passa només aquí a Catalunya o també a altres comunitats?
5: No, està passant a tota Espanya.
4: A tota Espanya.
5: El problema és aquest, no? Que cada comunitat autònoma ho està fent d'una manera diferent i unes ho apliquen, altres no ho apliquen, altres ho apliquen una mica, en un percentatge més petit. Bueno, nosaltres aquí a Catalunya hem de dir també que tenim la Generalitat ha complementat l'ajuda amb 5.000 euros més que la majoria de comunitats autònomes. També és veritat que la vida a Catalunya és més cara, però tenim aquest avantatge. El Departament de Drets Socials ens ha escoltat i estem treballant per intentar treure tots aquests obstacles, però clar, de moment encara no s'ha tret i les persones estan sent perjudicades per això, però hi ha una bona predisposició. I a nivell d'Espanya, amb l'associació que estem totes les entitats d'ELA, també ho estem treballant perquè hi hagin canvis directament. Bueno, de fet, hem demanat una modificació de la llei ELA perquè això no passi.
4: Mm-hmm. Clar, i crec també que la quantitat de les ajudes, segons aquesta llei, varia en funció de les hores diàries d'atenció que necessita el pacient, no? Però clar, moltes vegades el que passa que és la pròpia família qui ho assumeix i sembla que no necessitin aquesta atenció, no? Aquí què és el que passa?
5: Clar, aquí a Catalunya tenim un decret d'implementació que va per trams d'horaris, no? I el descompte d'aquest complement de gran invalidesa aplica en cada tram, en cada quantitat assignada, quantitat econòmica assignada a cada tram. Llavors, això fa que el joc econòmic o el càlcul econòmic sigui una mica pervers perquè... diguem que impacta més en uns trams que en uns altres i llavors les famílies acaben fent uns malabarismes i acaben assumint part de les cures o acaben fins i tot en alguns casos demanant més del que necessiten. Bueno, el que nosaltres diem és que no, les ajudes no són prou flexibles com perquè s'adaptin a les necessitats reals de les persones. Mm-hmm. Llavors això fa que les famílies facin malabarismes.
4: Mm-hmm. Clar, jo no sé amb quina urgència s'hauria de resoldre aquesta situació, no? Abans ho deies tu, s'estan fent moviments per introduir canvis en aquesta llei, perquè clar, hi ha moltes famílies que potser no poden esperar mesos o anys a que es canviï aquesta normativa.
5: No, o sigui, no poden esperar ni un minut. De fet, ja porten esperant massa temps i tornem a l'origen del per què es va fer la llei. Moltes persones que volen continuar vivint no tenen el sistema de cures per viure, llavors dificulta molt el plantejar-se com continuaré vivint d'aquesta manera si no tinc les cures que necessito i llavors no vull ser una càrrega per la meva família. I aquesta era la reivindicació que teníem amb la llei ELA i en alguns casos, no en tots, perquè hem de ser justos, que hi ha gent que està accedint, tot i que hi ha molt que millorar, molt, moltíssim, com tot això que hem estat parlant fins ara, però hi ha altres persones doncs, que encara estan en la mateixa situació inicial perquè encara que facin càlculs no s'ho poden permetre.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs esperem que hi hagi una mica més de flexibilitat en aquest sistema d'ajudes perquè els malalts d'ELA tinguin garantida una vida digna i que tot aquest procés, sobretot, sigui molt més fàcil, que la burocràcia no es converteixi ara en una trava i tant de bo que la llei ELA, tan reivindicada, sigui útil, efectiva i, sobretot, ràpida i justa en la seva aplicació. Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Que vagi molt bé. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: I de seguida parlarem també d'una problemàtica actual, malauradament, que és la pobresa farmacèutica. En parlem d'això aquí al Matí del Cap de Setmana.
0: Amb Marc Puerto, al Matí del Cap de Setmana, a COPE Catalunya i Andorra. La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
6: Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
7: Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
0: De lunes a viernes desde la 1.
8: Hasta el 31 de julio, tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo más un 5% adicional para tus futuras compras en todo lo que necesites. Una vuelta al cole de sobresaliente. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Ha arribat el moment de parlar de la pobresa farmacèutica i de com algunes persones no poden permetre's comprar-se alguns medicaments i seguir el seu tractament. En parlem d'aquest problema aquí al Matí del Cap de Setmana.
2: menjar o medicar-se? Aquest és el dilema silenciós al qual s'enfronten milers de famílies a Catalunya. Tot i la gratuïtat teòrica del sistema sanitari, la realitat a les oficines de farmàcia mostra una esquerda preocupant. Pacients crònics que espaien les dosis, pares que dubten davant d'una vacuna no finançada o ciutadans que directament no poden assumir el percentatge del copagament públic. Amb l'objectiu d'analitzar aquesta realitat amagada darrere del taulell i valorar el nou Reial Decret que reforma els trams del copagament, parlem avui amb la Carme Rigall, ella és la presidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya. Carme, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Bon dia.
2: Carme, les entitats socials adverteixen que la pobresa farmacèutica és un problema molt invisible. Com es detecta aquesta realitat des del taulell d'una farmàcia catalana i a quin perfil de població afecta més actualment?
9: Doncs bé, no hi ha una estadística oficial, no, de pobresa farmacèutica, perquè el que s'està fent ara, doncs, és, com molt bé has dit tu, doncs, regular tots els copagaments amb trams que han anat variant al llarg dels anys, doncs, justament per evitar, doncs, que hi hagi el que molt bé dius, doncs, pobresa farmacèutica, amb la qual darrere d'aquesta pobresa també hi tenim el banc farmacèutic, no, que bueno, que ja té molt assumit, doncs, que pot haver-hi una incapacitat per una persona o família per poder pagar el cost dels medicaments i que darrere d'ell, doncs, ells ofereixen una ajuda.
2: Déu-n'hi-do, perquè és que t'estava escoltant i quan parlem de menjar o de medicaments, que al final la gent no se'ls pren perquè sí, sinó perquè és una realitat i el necessites per sobreviure, doncs aquest tipus de pobresa sí que fan mal i són d'aquells que s'han d'erradicar, no? Carme, quins són els medicaments o tractaments que les famílies deixen de comprar o prefereixen ajornar per motius econòmics?
9: Bé, el tant percent elevat de medicaments, doncs, estan finançats per la Seguretat Social, amb la qual amb tots aquests de variació de trams que s'han fet ara, no? que estan, alguns ja s'estan realitzant o que es realitzaran, doncs es vol evitar això. El que passa, doncs, que hi ha medicaments que no entren per la Seguretat Social o que tenen un cost molt elevat, com molt bé tu dius, doncs, hi han vacunes, no, per l'al·lèrgia, doncs, que tenen un cost molt elevat i que bueno, que a vegades és, doncs, és difícil de poder assumir-lo, no? I hi ha medicaments, doncs, com vitamines o medicaments, doncs, sobretot per el que serien els xarops de la tos o medicaments, doncs, pel refredat o la grip, que aquests tampoc estan finançats per la Seguretat Social i que llavors ja posen en alerta, no solament, com t'he dit abans, el banc farmacèutic, sinó que a través dels ajuntaments, doncs, també hi ha la possibilitat de rebre aquestes ajudes.
2: Les dades, com dèiem, també mostren que hi ha pacients que s'autodistribueixen, no distribueixen, vull dir que es col·loquen o espaien la medicació segons les necessitats per fer-la durar més, és a dir, igual et recepten un medicament cada 8 hores i dius, escolta, per fer-lo durar més me'l prenc cada 12 hores. Quines conseqüències té aquesta falta d'adherència terapèutica per a la salut pública?
9: Bueno, clar, tota aquesta falta d'adherència, doncs, també fa que l'enfermetat tiri endavant,
2: clar,
9: que no hi hagi una curació, amb la qual en un país on hauríem d'estar buscant una prevenció de la malaltia i evitar que hi hagi mals majors, no? Que tot això també a última hora també ocasiona, doncs, un major gasto a la Seguretat Social, no? Vull dir, quan més avançada és la malaltia, més un cost social més important té, no? Llavors, el que es vol evitar, doncs, és que la gent compleixi amb tots els tractaments, doncs, per evitar-ho, no? Sobretot quan hi ha malalties cròniques.
2: Clar. Carme, quan, i dic per casos particulars, quan et recomanen un antibiòtic cada 8 hores i alguna altra vegada a la vida te l'han recomanat el mateix cada 12 hores, té una explicació, és a dir, no és que després té el mateix efecte o et pot servir, és a dir, no, com que l'altra vegada me'l van receptar cada 12 hores i ara cada 8, doncs mira, me'n prenc dos al dia i farà el mateix, no funciona així això.
9: No, clar, perquè el medicament, doncs, tots els medicaments són diferents, no? Vull dir, cada principi actiu actua d'una manera. Justament has parlat tu dels antibiòtics, hi ha antibiòtics que s'han de prendre cada 8 hores, i hi ha antibiòtics que s'han de prendre cada 12, o hi ha antibiòtics que s'han de prendre doncs, una vegada al dia durant 3 dies únicament. No? Llavors, això s'ha de respectar molt. En aquest cas, perquè un medicament des de que entra la sang té una semivida, no? O una vida i una semivida, en la qual actua i llavors es va eliminant. I perquè hi hagi una duració al llarg del temps, doncs cada medicament ha de tenir doncs, la seva dosificació i amb les seves hores de durada. En el cas dels antibiòtics, doncs, això s'ha de respectar perquè, a més, hi ha el problema de que l'antibiòtic agafa resistències i llavors els antibiòtics no fan l'efecte que han de fer.
2: Clar. Bueno, salvant les distàncies, no és comparable a automedicar-se, però podria ser una branca, el triar tu mateix la dosi que et prens?
9: Sí, sí. Des de la farmàcia, doncs, amb això doncs, fem amb l'atenció farmacèutica, doncs, ja avisem ben bé en el malalt doncs, com s'ha de prendre el medicament. O sigui, aquesta jo crec que és la base de la nostra professió, no? Explicar molt bé, perquè som els coneixedors del medicament, de la manera que se l'han de prendre, les hores que se l'han de prendre, i bueno, des de nosaltres ja fem una educació doncs, en el malalt que tenim a davant a l'hora de prendre la medicació.
2: Clar, això, Carme, els medicaments que van en recepta, els que es venen sense recepta i que vosaltres aconselleu, no sé, ara em ve al cap un paracetamol, dius que és que em fa mal això, mira, doncs no et cal anar al metge, però, escolta, sense que faltis, pren-t'ho cada 6 hores al principi que t'anirà bé per, jo què sé, ara m'ho invento, per impedir una inflamació i després ja baixarem la dosi, amb això us fan cas o amb això també? Bueno, sí, mira, ara la Carme m'ha dit cada 6 hores, jo me'n prenc 2 al dia i ja estic bé.
9: Bueno, jo suposo que sí que t'escolten, però després cadascú a casa seva fa el que vol, no? En principi, doncs, nosaltres el que intentem és col·laborar, no?, i ajudar en aquella persona que té un mal menor, sempre estem parlant de mals menors.
2: Sí, sí, evidentment.
9: Perquè quan veiem doncs, que la cosa no... el derivem perfectament al metge, no? Que és la persona doncs, que l'ha de visitar i li ha de dir finalment. Però quan són mal menors sí que els diem pues, fer-ho d'aquesta manera, fer-ho de l'altra, però una vegada han travessat la porta, el que tu dius, cadascú fa el que li dona la gana.
2: Clar. Carme, l'augment generalitzat del cost de la vida i la inflació dels darrers anys han agreujat de manera notable aquesta situació a Catalunya?
9: Jo crec que tampoc estem parlant d'un tant per cent molt i molt elevat, perquè normalment sempre hi ha, quan van al metge, no?, que és verdaderament quan venen aquí, i hi ha medicaments que no són finançats, no? Però quan van al metge la majoria de les vegades donen medicaments finançats. Llavors, el que s'està intentant fer, que jo crec que està molt ben fet en aquest aspecte i que s'hi han posat força les piles, és amb els trams aquests que et deia, que depenen de la renta, no? Llavors, abans, potser no era tan just perquè no hi havia tants de trams. Llavors, pagava el mateix probablement una persona que guanyava 100.000 euros al mes que una que en guanyava 10.000, no? I ara aquests trams han anat variant. Llavors, ja tenen en compte persones... Jo ara no et voldria dir, no recordo exactament els trams perquè són molts, no? Però, per exemple, hi ha el que guanya menys de 9.000 euros l'any, doncs aquest no paga. Entre 9.000 i, no sé, ara no recordo la quantitat, doncs paguen un 10%. I aquests trams han anat, o sigui, ara hi ha molt més trams, amb la qual també per la renta que tu tens també facilita una equitat doncs, de que cada persona, qui més paga, qui més guanya, més paga. Uh-huh. I qui no guanya, doncs no paga o paga menys.
2: Bueno, és un principi de la igualtat, per entendre'ns.
9: Sí, sí, sí, sí.
2: El que passa
9: sí,
2: és, o sigui, a hores d'ara tenim 6 trams, i clar, això sí que pot, o sigui, divideix una mica més el tram i hi ha menys diferències, no? Que abans podíem trobar, igual amb un sol tram hi havia el que guanyava 9.000 fins al que en guanya 40.000, i dius, caram,
9: exacte.
2: És que aquí al mig, sí, sí. Aquí al mig hi ha molta gent.
9: Aha. Exacte. Sí, sí, sí, és així.
2: Molt bé.
9: És així.
2: Doncs la pobresa farmacèutica, que no és només un indicador econòmic, sinó una vulneració silent del dret a la salut, com bé ens ha explicat la Carme Rigall, la reforma del copagament és una xarxa de seguretat indispensable en temps d'inflació, però el paper de la farmàcia comunitària com a radar social continua sent clau, eh? Detectar a temps el pacient que calla i pateix és el primer pas per evitar que la falta de recursos es converteixi en una malaltia crònica, doncs, per la societat. Carme Rigall, presidenta de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
9: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i aquí estem, per sempre que ho necessiteu.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
11: La magnitud de les dades ens indiquen que hi ha un problema perquè afecta el 5% de la població espanyola. Per tant, a Catalunya seria gairebé a 400.000 persones que no segueixen un tractament mèdic per qüestions econòmiques. Aleshores, amb aquest gruix de persones, quina solució els hi podem donar, Javier?
10: Pues mira, nosaltres treballem amb treballadors socials de centres de salut, també amb entitats socials, i el que fem és que aquestes persones puguin donar d'alta els perfils que identifiquen que estan en situació de pobresa farmacèutica mitjançant un aplicatiu, els donen d'alta i un cop estan donats d'alta poden anar a la farmàcia a retirar la seva medicació. El farmacèutic comprova que aquesta persona està donada d'alta al sistema, li dispensa la medicació i som nosaltres qui paga aquesta medicació directament al farmacèutic.
11: I vosaltres sou els que financeu els medicaments amb aquestes famílies que no poden seguir el tractament mèdic per motius econòmics.
10: Sí. Nosaltres treballem manualment per rebre fons, tant fons públics com privats, i gràcies a aquests fons doncs nosaltres estem pagant més de 200.000 euros a l'any en medicació.
11: 200.000 euros en medicació, me parles d'aquest fons públic i privat. A quina és la proporció, Javier?
10: Pues 60% de fons públic, 40% de fons privats.
11: Home, les que serien donacions anònimes d'un 40% són molt interessants.
10: Sí, bueno, és finançació privada. Ens està costant molt que la societat visibilitzi i sensibilitzi aquesta pobresa, perquè és una pobresa, diguem-ne, desconeguda, i també treballarem pues, això, no?, perquè la societat pugui conèixer aquesta pobresa que afecta tantes persones al nostre país.
11: I el gruix de persones que hores d'ara vosaltres no arribeu a cobrir, què està passant? Perquè estàvem parlant amb el 5% de que a Catalunya hi hauria 400.000 persones afectades.
10: Sí, bueno, és ben cert que ara hi ha hagut un canvi legislatiu molt important, que encara no s'ha aplicat, però sí que s'aplicarà a partir de l'any vinent, si tot va bé. Hem fet incidència perquè es produeixi aquest canvi, perquè sigui a l'Estat qui pugui cobrir molts dels casos que estem atenent nosaltres, no? Però, malauradament, encara hi ha molts més casos, medicació no financiada, persones que no tenen accés al sistema, i aquestes persones les continuarem ajudant.
11: Quan me parles d'aquest canvi normatiu que entrarà en vigor l'any que ve, quina seria la seva especificació?
10: Pues mira, principalment el canvi més gruixut és que persones que estaven pagant el 40-50% de la seva medicació sense topall, pues des de l'any vinent sí que tindran un topall màxim comparat com, bueno, com els pensionistes, diguem-ne, pagaran 8 euros o 16 o 18 euros màxim en funció dels seus ingressos. Llavors, això és un canvi molt, molt important perquè nosaltres estem fent front a plans de medicació superior a 100 euros en molts casos.
11: Una última pregunta, Javier. Si ara algun oient vol col·laborar amb un donatiu a l'ONG Banc Farmacèutic perquè els seus diners vagin a medicines que puguin anar adreçades a aquestes famílies que no les poden pagar, com pot fer arribar el seu donatiu?
10: Pues a través de la nostra pàgina web de seguida trobarà la nostra compte corrent, també un Bizum per poder ajudar-nos i estaríem molt agraïts.
11: Javier Vincia, director de la ONG Banc Farmacèutic, gràcies per estar aquí a migdia COPE i enhorabona per la vostra feina.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Comença la campanya de rebaixes d'estiu i en un context econòmic on el 61% de les famílies reconeix que viu al dia i un 33% té serioses dificultats per a comprar roba i calçat, aquestes setmanes es converteixen en una vàlvula d'escapament crucial per a les economies domèstiques. Per conèixer quines són les botigues més ben valorades pels consumidors i, sobretot, com podem defensar els nostres drets en època de descomptes, parlem amb l'Enrique García, que és portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Oye, el último estudio de solvencia familiar de OCU revela que un tercio de los consumidores tiene dificultades para comprar ropa y calzado. Con la inflación acumulada, ¿hasta qué punto estas rebajas de verano han dejado de ser ya un capricho para convertirse en una auténtica necesidad familiar?
12: Pues para ese tercio de la población, uno de cada tres, efectivamente las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado, puesto que a lo largo del año tienen dificultades y son muchas las personas en las que esperan a la época de rebajas por necesidad, diferente a buenas ofertas, amplitud, etcétera, donde algunos retrasan la compra a la rebaja. Pero para, como decimos, ese tercio de la población española lo hacen por necesidad y eso se debe pues a esas severas dificultades económicas que hacen que una mayor parte de los gastos de la renta familiar se deriven a la vivienda, a la alimentación y luego pues esta compra de ropa y calzado pues suponga muchas veces gastos difíciles de afrontar fuera de este periodo de rebaja.
2: Enrique, cada vez se avanzan más las rebajas. Yo recuerdo que las de verano empezaban el 1 de julio.
12: Sí, lo que pasa es que, verá, aquí hay un cierto cambio de costumbre. Desde el año 2013 se liberalizó el periodo de rebaja. Si cada comerciante puede decidir cuando se establecen esos periodos de rebaja y su duración, ¿no? No obstante, sigue existiendo esa rebaja tradicional del 1 de julio que utilizan pues, los grandes grupos textiles, por ejemplo, pero ahora se adelantan pequeños comercios y sobre todo también establecimientos por internet, ¿no? ¿Buscando qué? Pues buscando ser los primeros a adelantarse en esa palabra de rebaja y bueno, pues hay diferentes plazos. Y nosotros desde OCU consideramos que esto es beneficioso, porque la rebaja, hay que recordar lo que supone, y es que simplemente el precio obligatoriamente tiene que ser más barato, tiene que ser inferior, y no cambian el resto de circunstancias de la temporada. Así que rebaja significa precio más bajo, si se amplía el periodo y en antes, pues nosotros entendemos que es favorable, y por supuesto hay que cumplir eso que dice la publicidad de rebajas, tienen que ser precios efectivamente más baratos.
2: Ahora que hablabas de grandes cadenas, según vuestra encuesta de satisfacción, las cadenas tradicionales lideran la valoración de los usuarios. ¿Qué factores crees que han pesado más en la votación de los consumidores para situarlas por encima de las marcas de low cost?
12: Bueno, pues ahí lo que estábamos haciendo nosotros es una encuesta de satisfacción, ¿no? El precio es un elemento de compra, pero hay también otro en cuanto a la garantía, variedad de productos, el acceso a la tienda física. Esos clientes son están más satisfechos y coinciden con las tiendas físicas de más tradicionales, ¿no? Luego está otra cuestión también, como es el precio, donde quizá haya otras cadenas que destaquen, pero en cuanto a la satisfacción general, con la oferta, con las garantías, con la devolución, con el acceso, pues son esas cadenas las que destacan en la encuesta de OCU.
2: Claro. Hay un mantra que desde la OCU repetís cada año, y es que en rebajas bajan los precios, pero no los derechos. ¿Cuáles siguen siendo las trampas o los incumplimientos más habituales que detectáis en los comercios durante estas semanas?
12: Bueno, pues el principal tiene que ver con la cuantía de la rebaja y la rebaja real, ¿no? Y es que, por desgracia, hemos visto prácticas donde se elevan los precios con anterioridad y se simula la rebaja. En este sentido, desde OCU queremos recordar que la ley es muy clara. Dice que cuando hay una oferta con reducción de precio, o sea, una rebaja, el precio el precio que tiene que figurar como precio antiguo tiene que ser el menor del último mes. Y esto hay muchos establecimientos que no lo cumplen. Y es tan sencillo como que la semana anterior eleva mucho el precio y luego simula la rebaja para dejar el precio nuevo muy cerca de ese precio legal, el menor del último mes. Es una rebaja simulada. Y esto, por desgracia, se viene cumpliendo en algunos establecimientos, además de forma amplia. Nosotros hemos reiterado nuestras denuncias en este sentido. Luego también está pues el intento de limitar las garantías en el periodo de rebaja. Esto no puede ser. Rebaja, compremos lo que compremos, la garantía es de 3 años. Esto es así. Y bueno, pues lamentablemente también hay esa limitación de intentar bueno, pues reducir el periodo de garantía, o por ejemplo también la política de devoluciones, ¿no? Que queremos recordar en este sentido que aquí es el comerciante el que fija la política de devoluciones. Y es legal no admitir la devolución, admitir la devolución a cambio de un vale, o como había un lema comercial de un establecimiento, si no está contento, le devolvemos su dinero, es decir, la devolución total. Ahí todas esas opciones son válidas, lo que pasa es que se tienen que mantener, y hay una política de devoluciones, pues tiene que mantenerse, excepto también en el comercio digital, donde obligatoriamente el consumidor tiene derecho a desistir del contrato sin ningún tipo de penalización durante los 14 días naturales siguientes a la entrega del producto. Es decir, cuando compramos por internet sí podemos devolver legalmente, siempre, en físico no.
2: Claro, te iba a preguntar esto porque, claro, ahora, por suerte o por desgracia, o no sé, pero la realidad es que hay mucha venta por internet y el tema de las devoluciones en tema de ropa y calzado, pues están a la orden del día. Esto sí que se debe vigilar y tenemos que saber que tenemos derecho siempre.
12: Sí, siempre. Es un derecho, es una diferencia, es la gran diferencia entre la compra física y la compra por internet, y además tiene sentido, y es que por internet compras sobre una foto, ¿no? Hablamos de textil, de calzado, compras una foto y tú no puedes apreciar lo que en términos legales se llama la verdadera naturaleza y características del producto, y es que básicamente no puedes ver la tela que es, cómo te cae, cómo queda. Conclusión, pues en la ley de comercio electrónico se establece claramente, y en la ley de defensa de los consumidores, que el derecho de desistimiento del consumidor es obligatorio, es decir, podemos desistir del contrato, podemos devolver, siempre, sin ningún tipo de justificación, hay que decir que no me queda bien, que da igual, la razón es la que sea, siempre podemos devolver el periodo 14 días naturales después de la entrega del producto. Esto es importante, y además tiene que haber un documento de desistimiento en el acto de la compra, que pues, se puede hacer de forma fácil y sencilla. Y es la gran diferencia con la compra física, donde la compra física pues depende de dónde compremos, el régimen de devolución y cambio de los productos es distinto.
2: Enrique, antes lo decías, el tema de los precios que pueden ser inflados artificialmente antes para simular una rebaja que en realidad no existe. Si un consumidor detecta que el precio original ha sido inflado, o si el comercio se niega a darle una hoja de reclamaciones, ¿qué pasos exactos debe seguir un ciudadano y cómo se le puede ayudar desde la OCU?
12: Pues si detectamos que hay un precio inflado, hay que poner una hoja de reclamaciones. Si el establecimiento se niega, pues simplemente se llama a la policía municipal y se le dice que un establecimiento se niega a dar una hoja de reclamaciones, que es obligatoria, y que quede constancia de esa negativa, que eso ya supone una sanción para el establecimiento. Y a partir de ahí, ¿qué se hace con la hoja de reclamaciones? Se tramita a través de los servicios de las direcciones generales de consumo de cada comunidad autónoma, Agencia Catalana de Consumo, y también a través de los servicios de la Organización de Consumidores y Usuarios de OCU o cualquier otra asociación, donde se tramita esa reclamación, se intenta una mediación con el establecimiento, y si no, pues se lleva a la administración, y de acuerdo con el motivo que sea, se puede sancionar al establecimiento por esa circunstancia. En este caso, por ejemplo, si se acredita que se han inflado las rebajas y no se han cumplido las normativas. Y ojo con la hoja de reclamaciones, son obligatorias y tienen que estar a disposición de todos los consumidores en cualquier tipo de establecimiento.
2: No sabe que ja ho sabeu, planificar les compres, que això també és important, planificar les compres, conservar sempre el tiquet, la factura i recordar que la qualitat i la garantia no es rebaixen mai, que això no té res a veure amb el període de rebaixes. Hemos hablado con Enrique García, portavoz de la OCU, y te quería agradecer que nos hayas hablado hoy tan claro y tan transparente de los derechos, obligaciones, evidentemente, y de lo que debemos esperar en un periodo de rebajas. Enrique, gracias.
12: Gracias, muchas gracias. Buen día, adeu.
1: I en uns minuts tractem també la polèmica que envolta la selectivitat amb l'examen de matemàtiques, que ha estat un absolut desastre. I en parlarem precisament amb un estudiant que ha fet l'examen i també amb un professor.
0: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
13: Tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones.
14: Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos.
15: Pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto.
16: Kevin Costner, Robert Duvall.
17: Este pueblo es una vergüenza.
18: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
19: El pueblo sabe que va a haber pelea.
20: Tendrían que hacerse un favor y huir ahora que aún están a tiempo.
16: Open Range. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
21: Hola Paco, que me han cancelado la Reu y me voy al súper del Corte Inglés, que no hay detergente y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selección tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
22: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
23: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.
24: Ocasión Plus.
25: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
0: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
1: Fa uns dies se celebrava la selectivitat, ja s'han donat les notes i l'examen de matemàtiques ha sigut un absolut desastre. En parlem del tema i la polèmica que envolta tot plegat aquí al matí del cap de setmana.
2: Bé, doncs aquesta setmana ha estat de despenjar telèfons, de mirar pantalles amb el cor a la boca i finalment de respirar a fons o de lamentar-se. Perquè Catalunya, com ja saps, ja ho hem explicat, ja coneix les notes de l'ESPAU d'aquest 2026, de la selectivitat. Unes proves que han deixat una dada absolutament insòlita sobre la taula. Si bé la nota mitjana global es manté en la línia d'altres anys, el veritable terratrèmol ha arribat amb una assignatura concreta, les matemàtiques. La mitjana dels estudiants de la modalitat científica i tecnològica a Catalunya ha estat d'un 4,18, un suspens generalitzat, la nota més baixa que recorda en anys i una polèmica encesa sobre el disseny d'un examen que molts joves ja van qualificar directament de parany. Però, com sempre, darrere dels números hi ha històries. I avui parlem amb el Nil Álvarez, un dels milers d'estudiants que va sortir d'aquella aula amb ganes de plorar i convençut que s'havia acabat el somni de la seva carrera. Avui, però, respira alleujat perquè la seva nota final ha estat un 7,5 en l'examen de matemàtiques. Nil, què tal? Bon dia.
26: Bon dia.
2: Escolta, anem a tornar... Jo suposo que no en tens ganes, però anem a tornar per un moment aquell dia de l'examen. Recordo perfectament que la gent sortia amb cares llargues de l'aula de l'examen, indignats, altres en xoc. Què és el primer que vas pensar quan vas començar a llegir l'enunciat i vas veure el que us estaven demanant?
26: Sí, bé, en un primer moment... al final l'examen no demanava res que no sapiguessin fer i des del principi era anar fent a poc, anar fent el que podies saber, el que no te sortia a la primera ho deixaves pel final i així no et preocupaves massa, però quan ja s'acumulaven els minuts i ja se t'acumulaven els exercicis era quan començava l'estrès i començaven a sorgir els errors.
2: S'ha parlat molt de la formulació, de la manera de fer les preguntes. Des del professorat es critica que el nivell de complexitat o la manera d'enfocar els problemes no s'assemblava al que s'havia treballat a classe durant el curs. On vas trobar el mur, principalment? Era un problema de falta de temps o de no entendre exactament què us estaven demanant?
26: A veure, depèn de l'exercici. Hi van haver exercicis que eren... demanaven coses les quals havies de gastar molt temps per entendre-les i temps que no teníem perquè hi havia molts apartats i moltes coses a fer que s'havien de fer d'una forma determinada si les volies fer bé. Llavors era difícil en aquest aspecte i jo crec que va ser principalment un problema de temps. I no hi havia res que no s'entengués bé del tot, però portava el seu temps, a veure, ho entendré tot.
2: Amb una mitjana a tot Catalunya d'un 4,18, és evident que el patiment va ser col·lectiu. Quan vas arribar a casa i vas començar a mirar, no sé si xarxes socials o a parlar amb els companys a través de missatgeria, vas confirmar que el desastre era general?
26: Bueno, jo, en acabar l'examen, vam parlar amb els meus companys i tots coincidíem en que havia estat una massacre que havien passat i quan vam veure la correcció, jo en el meu cas ho vaig confirmar. No hi havia gaires resultats que havia fet bé del tot i no em vaig parar gaire a veure la correcció. I, bueno, em vaig concentrar a la resta d'exàmens que tenia per a la fase específica, que al final són els que conten més nota, però sí, en aquell moment era una debacle per a mi.
2: Clar, com vas gestionar emocionalment la situació? Perquè, clar, això era el dia del mig, encara et faltaven exàmens per fer.
26: Sí, sí, o sigui, abans de l'examen, aquest és el que m'havia preparat més, el de mates, i el que portava millor, jo creia, havia fet un munt d'exàmens d'altres anys, li havia dedicat un munt d'hores, i, clar, jo, o sigui, comptava per als dos exàmens que ponderen i feia un tercer examen dels que ponderen, però, bueno, diguem que no el tenia molt en compte perquè suposava que mates m'aniria bé, però, clar, en acabar l'examen vaig dir, passem pàgina i m'he de concentrar en l'examen que tenia de reserva, diguem, perquè si no, no hi havia que ho tregués endavant.
2: Clar. Escolta, anem a la sorpresa, perquè jo suposo que tu estaves convençut que la nota seria baixa i quan vas obrir l'aplicatiu de la Generalitat et trobes el 7,5. Com l'expliques, aquest salt? Creus que s'ha aplicat una correcció una mica més benevolent o que, malgrat el col·lapse del moment, va respondre millor del que pensaves?
26: Bueno, o sigui, la veritat que en un primer moment, quan ja vaig veure la correcció i vaig començar a comptar punts, estava gairebé convençut de que suspendria l'examen. Però sí que és veritat que un cop m'han donat la nota, bueno, m'ha sorprès bastant, jo crec que a mi personalment igual m'han corregit de forma benevolent, que no és el cas d'amics amb els que he parlat, però igual al veure que hi havia moltes coses que o no sabia fer o no m'he donat de temps o no acabava d'entendre del tot, em vaig concentrar molt en fer els processos que m'havien dit els meus professors, en el procediment sobretot, més que el resultat, i suposo que això em va fer sumar un munt de punts, però en acabar l'examen els resultats estaven malament la majoria i això és el que em vaig fixar a l'hora de calcular la meva nota i vaig pensar que suspenia, però suposo que van tenir en compte més el procediment i l'haver-ho intentat de la manera que tocava que en el resultat final, i això va ser el que em va donar punts.
2: Nil, tot i la teva bona nota, el debat està obert, hi ha molts companys teus que s'han quedat fora de la nota de tall o que es quedaran fora de la nota de tall pel pes d'aquest examen. Com a alumne que ha patit aquest procés, creus que s'hauria de revisar com es dissenyen els exàmens de selectivitat d'un any per l'altre per evitar aquests greuges comparatius?
26: Bé, al final, l'examen de mates aquí a Catalunya és igual per a tots, però quan la gent passa a mirar carreres universitàries que són fora de la comunitat autònoma i hi ha un contrast tan gran entre els exàmens, doncs és evident que tenim un problema gran. I a part d'això, per molt que l'examen sigui igual per a tots, és obvi que si l'examen ha anat malament hi ha persones que ho gestionaran emocionalment molt pitjor que d'altres i no pot ser. O sigui, no, sota la meva opinió, jo crec que no pot ser que hi hagi tant contrast entre la resta d'exàmens de la selectivitat i l'examen de matemàtiques en el cas d'aquest any. No pot ser que hi hagi un contrast tan gran entre la dificultat dels dos.
2: Nil, quina és la teva primera opció a la preinscripció d'universitat?
26: Jo m'he ficat a enginyeria d'automoció i necessitava les matemàtiques per a la ponderació, però bueno, vaig fer també la química i tecnologia i m'han salvat una mica.
2: Quina nota final, quan ja ho tens tot, t'ha quedat?
26: L'exemple.

0: portar la veu de la trinxera, si vols. L'alumne que va patir el bloqueig a l'aula i la professora de batxillerat que s'ha buidat durant tot el curs preparant el tema. Però hi ha una tercera pota en aquest debat. Aquests alumnes aprovin o suspenguin aquest examen concret. Vaja, d'aquí quatre dies estaran asseguts a les facultats de ciències, d'enginyeries o d'economia. Clar, com es veu aquesta patacada des de les càtedres universitàries? Mira, anem a parlar amb el Josep Lluís García. Ell és professor de matemàtiques i estadística a la Universitat de Vic i, a més, és matemàtic. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, gràcies per atendre'ns. I et pregunto que, com a matemàtic i docent universitari, quan veieu aquesta nota mitjana d'aquest any a l'examen de matemàtiques de la selectivitat, aquest 4,18 a tot Catalunya, què penseu?
1: Bueno, jo el que penso és que no és tan estrany que la nota de matemàtiques sigui baixa, veient el nivell que porten els alumnes que arriben a la universitat. I estem parlant en mitjana i en general. No podem, evidentment... cada alumne, cada estudiant és diferent, és un món, però que en mitjana sigui aquesta nota no és tan estrany, veient aquest nivell amb què arriben.
0: Clar. Per tant, tu entens que això no és una relliscada puntual d'aquest any d'un examen mal dissenyat, sinó que és símptoma o la punta de l'iceberg d'un problema estructural de com s'ensenyen les matemàtiques a secundària.
1: Vaja, jo no em veig amb cor de criticar com s'ensenyen les
0: O el nivell que sí, s'assoleix.
1: Exactament. O sigui, jo que sí que puc dir que el nivell amb què arriben els alumnes a la universitat, el nivell en matemàtiques amb què arriben els alumnes a la universitat, és cada cop més baix. Amb alguna evidència molt concreta i alguns símptomes molt sorprenents i preocupants, com que a vegades, per exemple, ni una qüestió de primer grau arriben a resoldre alguns dels alumnes que, com deia, no són tots, per cert, però sí que realment venen amb certes deficiències que són sorprenents, sobretot de manipulació algebraica, aquestes coses que normalment sabíem ja a secundària amb certa soltura. Els estudiants ara venen amb moltes deficiències en aquest sentit.
0: Clar, ho dic perquè més enllà del que digui la nota de selectivitat, que al final és un valor numèric, que sí, que evidentment està dissenyat perquè sigui representatiu, però més enllà d'això, vosaltres al setembre, octubre, quan comenceu el curs, a part d'aquest tema que em deies, què noteu amb els alumnes? Què els manca? Què els hi falta?
1: Sobretot aspectes molt, molt, molt bàsics de manipulació algebraica. Vull dir, no saben resoldre equacions de primer, segon grau, sistemes d'equacions lineals i no lineals, els hi costa també. Bé, amb això, i bueno, coses tan senzilles com sumar fraccions correctament i treure factors comuns, que abans era una pràctica molt, molt estesa, molt habitual i molt, molt coneguda, això a vegades costa molt, has de repassar contínuament. De fet, a la universitat els hi fem un primer test quan arriben de matemàtiques, perquè si el nivell que tenen és baix, els convidem a fer un curs de reforç de matemàtiques perquè assoleixin aquest nivell inicial que haurien de tenir.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, Déu-n'hi-do. Clar, estem parlant de que, i això sí que és evident, ha anat baixant el nivell, doncs, de primària, després de secundària, després de batxillerat. Clar, la universitat no pot baixar el nivell, no?
1: La universitat es veu obligada a adaptar-se als alumnes que arriben i no és una qüestió de decidir baixar el nivell o no baixar el nivell, és que si el nivell és el que és, nosaltres hem d'intentar recuperar-los, pujar-los, però sí que hi ha una adaptació contínua en els continguts i en la manera d'avaluar, i vull dir que segur que hi ha una conseqüència també a nivell universitari en què la formació dels estudiants no és la mateixa ara que feia fa uns anys. Tampoc vull dir que sigui pitjor, no, però sí que arriben amb aquest dèficit, això no ho nego ni molt menys, però tampoc voldria, diguem, ser catastrofista, no? Sense que, és que són un desastre, no és veritat. Tenen altres habilitats que nosaltres fa uns anys no disposàvem, no teníem. Però un costat de matemàtiques, que són el que m'estàs demanant, sí que venen amb uns dèficits que abans no arribaven amb aquest.
0: Doncs, vaja, vull dir, la solució ja ens l'has donat. La feina que no s'ha fet s'ha de fer igualment, perquè, a més, això sí que és universal, a primer de carrera, a part de la càrrega del que suposa fer un primer d'enginyeria o de qualsevol altre grau que tingui matemàtiques present, doncs ens hem de posar al dia al principi, al setembre-octubre, millor, perquè si no ho fas al principi, després ho acabes pagant la resta de cursos, està clar.
1: Sí, doncs, està clar.
0: Josep Lluís García, professor de matemàtiques i estadística a la Universitat de Vic i matemàtic, doncs, d'estudis. T'agraeixo moltíssim que ens hagis atès avui i

0: I vaja, escolta, que passis bon estiu i que comenceu amb les piles ben recarregades al curs vinent.
1: Esperem que sí. Moltes gràcies.
2: I aquesta setmana també ha sigut Sant Joan i en parlem aquí del tema de la revetlla, de les coques i també amb un protagonista molt especial.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Este sábado no podrás dormir.
4: ¡Espectáculo!
3: Desde las 10 de la noche, vive en COPE una madrugada de fútbol a lo grande. Croacia, Ghana, Panamá, Inglaterra.
4: Los mejores de la primera parte, Manolo.
3: Y a partir de la 1:30, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, Portugal. Y desde las 4, Argelia, Austria y Jordania, Argentina.
4: Un montón de horas para disfrutar del Mundial.
3: Todo el Mundial en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
5: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
3: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: Si encara no ho havia dit abans, felicitats a tots els que aquesta setmana heu celebrat Sant Joan i us dieu Joan. En parlem del tema de la revetlla aquí al matí del cap de setmana, parlem de les coques i també amb un protagonista molt especial.
0: La revetlla de Sant Joan és una de les festes més viscudes a Catalunya i, sens dubte, no s'entén sense el seu component més dolç. Els obradors de les pastisseries artesanes ja es preparen per a una de les nits més intenses de l'any on el foc de Sant Joan es trasllada directament als forns. Per conèixer com es presenta la campanya d'enguany, parlem amb el Miquel Zaguirre, és president del Gremi de Pastisseria de Barcelona i en rep entre aromes de brioix, pinyó i llimona confitada. El sector afronta la cita amb optimisme, però els continguts i la qualitat artesana com a bandera. Miquel, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: De fet, estàs a l'obrador ara mateix.
6: Exacte, estem aquí ara treballant al màxim. Estem amb coques de brioix i pinyons, com ben dius tu. I res, és una diada i un dia molt fort pels pastissers.
0: Miquel, aquest any el calendari, que això, bé, jo vull dir, va com va, ha volgut que Sant Joan caigui enmig de la setmana. Afecta d'alguna manera aquesta circumstància les previsions de vendes del sector a Barcelona i a la resta del territori?
6: Bueno, realment quan cau així entre setmana, té la seva part bona, perquè realment, o sigui, el cap de setmana d'abans hi ha molta gent ja que agafa i tasta la coca i prova si és una apassionada de la coca de Llardons, o potser doncs ja s'emporta alguna coca de brioix per provar-la. I per una banda, tot el que són les pastisseries de l'interior, doncs hi ha molta gent que es queda perquè no hi ha un pont molt clar, però també hi ha molta gent que potser els nens ja han agafat vacances i tenen una segona residència i també marxen cap a la costa o a la muntanya, i vull dir que és va bé per tothom, jo crec, com cau així.
0: Miquel, hem de parlar de diners també, perquè el context econòmic, doncs, que estem vivint, les matèries primeres, com per exemple el pinyó, continuen registrant preus elevats. Quin esforç heu fet els pastissers per no repercutir-ho excessivament en la butxaca del consumidor?
6: Bueno, realment, ara al final ja els pastissers estem com molt acostumats, no? Ara tenim aquesta situació també geopolítica, no? Mundial, no? Amb una situació complicada, i com ben dius, el tema del pinyó s'ha disparat també un altre cop aquest any. Però bueno, nosaltres l'esforç que hem fet, doncs, mantenim que és la pujada aquesta de l'IPC, que estem al voltant del 3%, que és el que és aquesta mitjana de totes les matèries primes que estem fent servir.
0: Anem a parlar ara de gustos, que això ja és complicat, eh? Hi ha els clàssics, la de brioix, la amb crema, la de Llardons, però hi ha noves tendències també als obradors. Quines coques estan guanyant terreny aquest any?
6: Bueno, realment, cada any es fan més i són aquestes coques de brioix que porten pinyó per sobre o bé tires de crema i són farcides de nata, de trufa o de crema. i també una vessant també una mica més artística o d'investigació de sabor, no? Que molts pastissers també potser estan fent alguns sabors amb alguna crema de mango o algun sabor així una mica més fresquet també. Mm-hmm. Però sí, aquestes farcides estan tirant molt fort últimament.
0: Hi ha la coca clàssica de la Revetlla de Sant Joan?
6: Bueno, sí, com a coca clàssica parlaríem de la coca de brioche amb fruita confitada per sobre, no? Val. Aquesta coca és la que porta aquest colorido, no? I que tothom reconeixem ràpidament, no? Com a coca de Sant Joan. I la coca de llardons, per suposat, de fulla amb llardons.
0: Uh-huh. Miquel, t'has aventurat tu a provar alguna cosa?
6: Aquest any no. Bueno, realment nosaltres respectem moltíssim aquesta tradició de coca, no? I realment nosaltres estem molt al voltant de tot el que són els sabors tradicionals. O sigui, no hi ha res més bo que una bona coca de brioche farcida de nata o amb una crema pastissera feta amb una infusió de llimona i canyella o posar-li una mica de vainilla també, no? Llavors, amb això nosaltres estem al voltant d'aquests sabors.
0: Clar. Independentment de la matèria primera, que ha de ser bona, també el secret de que el producte final sigui una bona coca també rau en el temps i l'ofici, a diferència de la producció industrial. Com gestioneu la logística en un obrador per oferir el producte pràcticament acabat de fer?
6: Clar, això és una feina és una feina, com has dit, d'ofici, no? Realment som uns apassionats, no?, de l'ofici de pastisser, i realment anem pastant i anem fent amassades de pastades de brioche amb diferents llevats. Sempre anem al mínim, perquè aquestes fermentacions llargues és el que ens afavoreix després per tenir una coca tendra i no haver de posar conservants, i llavors és el que fem servir. Llavors aquesta coordinació és perquè van pujant les coques i a mesura que les tenim anem coent, no?, amb el forn. Per això demanem moltes vegades que el client, no?, que encarregui la coca amb una mica d'antelació, perquè ens afavoreix moltíssim, no?, per tenir-la a última hora, cuita d'última hora.
0: Clar. En un cas com el teu, quantes coques pots arribar a fer?
6: Moltes.
0: Clar, no sé si ho conteu per nombre o per pes.
6: No, moltes vegades potser penses en quilos, no?, que quilos de brioche o de full que estàs fent. Llavors, no, realment en coques no ho sabria dir.
0: Però moltes.
6: Moltes, moltes, moltíssimes.
0: Escolta, el perfil de la gent que busca la coca de Sant Joan ha canviat amb els anys, o aquí no es diferencia edats? A tothom li agrada això.
6: I sí, però hi ha una cosa molt bonica, no?, en aquestes tradicions, i jo crec que els pastissers som defensors, no?, i portem l'estandard aquest de les tradicions i de la cultura catalana, de la cultura aquí a Catalunya, no?, que ens agrada reunir-nos, i és molt maco quan veus que ara són molt... Els fills són els que potser venen a agafar la coca per ajuntar-se amb els amics, no? Aquestes comandes són maquíssimes, perquè realment penses que aquest jove, no?, abans havia menjat com a nen, no?, a casa seva, i ara sí, el que encarrega la coca per menjar amb els seus amics, no?, i que té confiança amb el seu pastisser de confiança, la seva pastisseria de confiança. Això és molt maco.
0: Que bé. Escolta, anem a recordar-ho, perquè ho diem cada any i a vegades se'ns oblida. Ja ens han fet 5 cèntims de que per fer una bona coca doncs es requereix temps, ofici, experiència, treballar amb bon material. Però, Miquel, en quina hora t'has llevat avui?
6: A les dues.
0: A les dues de la matinada?
6: Sí, sí.
0: Llavors comença la jornada laboral.
6: Exacte.
0: És que ho dic perquè de vegades ens n'anem a la pastisseria i agafem una barra de pa, una cosa tan innocent com una barra de pa, i no valorem la feina i l'esforç que hi ha darrere perquè la llesca de pa que ens mengem doncs sigui el més saludable i el més tradicional possible. A les dues del matí. El tema de les coques de Sant Joan sí que requereix una mica de planificació, suposo, però no es pot deixar molta cosa feta abans d'hora.
6: No, perquè és la nostra marca, no?, diguem, de l'artesà pastisser, no? Fem coca d'una en una, llavors el que sí que, com he dit, has de tenir tot molt ben organitzat, no? I comences coent primer les de full i després, mica en mica, ja comences i vas tirant amb el tema de brioche, no?
0: Clar.
6: I en diferents jornades, també, vull dir que és un ofici que sí que ens allevem d'hora, no?, però per fer les teves hores i en torns que un marxa i entra el següent, no? Llavors és això. Però el maco és tenir aquestes coques, tenir-les tendres, saber que no hem posat conservants i perquè es mantinguin. Hi ha una diferència molt gran, realment, i m'agrada dir-ho, no?, amb un lineal de supermercat que ja porten 2-3 setmanes aquestes coques allà. Nosaltres encara no les tenim.
0: Doncs parlant amb el Miquel Zaguirre, tenim la certesa que darrere de cada coca que presidirà les taules de la nit de la Revetlla de Sant Joan hi ha hores que de son sacrificada, una tècnica depurada i un respecte profund per la tradició catalana. Una feina invisible que es fa evident a la primera mossegada, i això sí que no es pot discutir de cap de les maneres. A la que ho proves saps que allò està ben fet. En fi, hem parlat amb el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, el Miquel Zaguirre, qui li agraeixo que ens hagi atès, i sobretot t'agraeixo la tasca i la dedicació que teniu per preservar aquesta manera tradicional de fer les coses. Miquel, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Avui a Sant Joan és un dels dies més assenyalats del nostre calendari, una jornada de retrobaments, de ressaca de la nit més màgica de l'any i, evidentment, el dia de moure el telèfon i felicitar tots els joans de la nostra vida. Mira, jo... És veritat, que cada dia a l'any hi ha aniversaris, hi ha sants i santes. Sí, és veritat, però també és veritat que al cap de l'any n'hi ha uns que estan més marcats que d'altres. No sé si per tradició, no sé per importància, o no sé si perquè el dia és festiu, que potser seria aquest, no? Però jo felicito molts joans, i al cap de la vida n'he conegut de molt propers, de família, d'amics, però també de famosos. Mira, m'ha donat això de treballar a la ràdio, doncs et dona aquesta oportunitat de conèixer molta gent. I escolta, jo uns quants joans, o pràcticament tots, els felicito cada any. A més, els felicito, mira, gasto una estona i penso en cada persona que ha de felicitar i el felicito pensant en qui és, no? No faig un missatge genèric i l'envio a tots igual. I és el cas del Joan Gràcia. El Joan Gràcia diré del tricicle, però de moltes coses més, que segur que el coneixes i que jo el vaig entrevistar fa molts anys i que arrel d'això, doncs, l'he seguit felicitant i avui ho volia fer aquí en antena. Joan, escolta, felicitats.
7: Doncs moltes gràcies per recordar-te'n de mi.
0: Joan, suposo que has rebut ja moltes felicitacions avui, ja?
7: Bueno, unes quantes, sí, familiars i d'amics que es diuen Joan també, que ens intercanviem les felicitacions, sí, i tant.
0: Molt bé, Joan. Escolta, clar, això de dir-se Joan i que el dia de l'aniversari és festiu, no sé si en el seu moment va ser un hàndicap per celebrar, perquè recordem que aquí a Catalunya celebrar el sant és una cosa molt nostra i és força important, i de fet fa molts anys es celebrava més el sant que l'aniversari. No sé si al ser festiu deslluïa una mica o a casa fèieu festa gran pel dia del teu sant.
7: No, bueno, la fèiem el dia anterior, la verbena.
0: Ah, clar.
7: Sempre, no solament per dir-me Joan, sinó perquè la verbena de Sant Joan crec que és una de les nits màgiques d'aquestes que deies que hi ha a l'any. Doncs la verbena és una nit d'aquelles que recorda, que sempre fa bon temps, que fa una mica de calor, però això ho passes amb ganes i els petards i la coca, de tota mena i tot això.
0: Però, aviam, Joan, vosaltres, tu anaves amb una foguera, fèieu foguera a casa?
7: Home, i tant. Bueno, al barri, jo soc del Poble Sec, i ara ja no es fan molt poques, però perquè tenen que ser autoritzades, però en aquell moment, a cada cantonada, a cada creuilla de carrers es feia una foguera. Érem petits, recollíem la fusta per les cases, l'amagaven sota els cotxes perquè no vingués la camioneta que li dèiem municipal i ens la prengués, i la guardàvem amb molta... I els veïns ens ajudaven, ens ajudaven a baixar mobles i això, perquè era una festa en aquells moments meravellosa, màgica, i d'alguna manera, en una època doncs, que no hi havia tantes coses com hi ha ara, doncs aquestes tradicions es vivien molt més intensament. Jo tenia una colla d'amics que, a més, com tampoc teníem massa escalers per anar a comprar petards i això, doncs ens els fèiem nosaltres. I ens fèiem traques de petards i tot això. O sigui que una gran nit, una gran nit.
0: Joan, avui en dia els pares no els deixarien fer els fills ni volent, això, eh?
7: En absolut, i ara no es pot fer res. Jo tinc la sort d'haver viscut una joventut que en aquests moments no hi ha cap xaval, almenys al voltant d'on vivim, potser altres països sí, que faci coses, jo crec que tan creatives i divertides a la vegada, no? Uh-huh. Perquè jo em feia els propis joguets, no, si tenia que fer un patinet me'l feia jo, no havien patinets elèctrics o tal, no? Vull dir, si em tenia que fer un arc, mira, amb les canyes dels focs d'artifici que feien a Montjuïc per la nit de Sant Joan, després ens fèiem les fletxes pels arcs.
0: Imagina't.
7: Vull dir que tot anava lligat.
0: Però sí que és veritat que t'ajudava molt a espavilar-te, i a tenir inventiva, això està claríssim.
7: I tant.
0: Està comprovadíssim, això. El jovent d'ara potser tenen d'altres coses, però el tema de creativitat, segons estudis, els hi està costant. Perquè, clar, ho tenen tot mastegat. És que, vull dir, és evident, no cal buscar-li les tres potes al gat, les coses com siguin. Escolta, Joan, a tu et van posar Joan perquè venia de tradició familiar, o sigui, sí. Entens més de Joans a la família...
7: Sí, tenia el meu avi i un tio meu, i ara des de fa 7 mesos tinc un net que es diu Juanito, com jo.
0: Ah, molt bé.
7: O sigui, la tradició continua. Estic encantat que es digui Juanito.
0: És que vosaltres...
7: Bueno, Juanito perquè és petitó.
0: Sí. Suposo,
7: jo crec que li continuaré dient Juanito tota la vida.
0: Home,
7: a mi
0: això...
7: també m'ho diuen, de Juanito.
0: Ah, sí?
7: Jo crec que perquè a mi sóc gran ja, però tinc cara de, o actitud de xaval, que encara molta gent em diu Joan, però m'acaba dient Juanito.
0: Uh-huh. Abans parlaves de la foguera, dels petards, però... I la coca, Joan, la coca de la Revetlla de Sant Joan.
7: Home, sí, abans hi havia de fruita, de crema, ara n'hi ha moltes, però de fruita i de... A mi m'agrada molt la de fruita, hi ha molta gent que no li agrada, però a mi la de fruita és molt... és colorista, és alegre. Bueno, hi ha una cançó hi ha un musical de Goll de Gom que es diu La nit de Sant Joan, que té una cançó sobre la coca meravellosa. Que no te la canto perquè si no es faria molt llarg el programa.
0: Bé, la busquem.
7: La busquem.
0: Joan, escolta, la nit de la Revetlla de Sant Joan, com dèiem, és màgica, es fan moltes coses. Hi ha gent que escriu un desig i el creme a la foguera o el cremen. Vas demanar un desig ahir?
7: No, vaig saltar una foguera.
0: Va saltar?
7: També és una manera... Jo estic en aquests moments estic aquí a Eivissa, ho celebraré aquí a Eivissa, amb la meva família i alguns amics, però ahir nit a Eivissa no es fan fogueres als carrers, però es fan petites fogueres a les platges, que també estan prohibides, però la gent ho fa.
0: Ja.
7: I aleshores es tracta de saltar una foguera i al moment que saltes la foguera demanar un desig. Ja ho vaig fer.
0: Ja ho vaig fer. Bueno.
7: Sí. No. Em vaig fer diversos, vaig saltar diverses fogueres.
0: Bueno, pues...
7: Perquè almenys algunes compleixi dels que vaig demanar.
0: Mira, aprofito, Joan, gràcia per preguntar-te, estàs a Eivissa, em dóna la sensació que estàs treballant.
7: Sí, treballo des de fa ja un munt d'anys amb un cabaret espectacle que es diu Lío i sóc el director creatiu. I la veritat és que m'ho passo bé, estic rodejat de gent jove molt talentosa i m'ho passo bé. I després també ja posats a fer, fa poc he dirigit una obra que es diu Tres Ties, també interpretades per tres dones guapíssimes i molt talentoses.
0: Uh-huh. Estàs treballant en algun projecte futur que puguis desvetllar o explicar-nos?
7: Sí, estic escrivint un espectacle molt, molt divertit, però encara està a les beceroles i bueno. No et puc fer 5 cèntims.
0: Bueno, doncs, Joan, gràcies. Escolta, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès avui, dia de Sant Joan, dia festiu, i a més el dia del teu sant, i tenia moltes ganes d'escoltar-te la veu i que ens expliquessis coses.
7: Doncs encantat, ja saps on soc, ja tens el meu número quan vulguis. Te puc parlar d'altres temes, també.
0: Bueno.
7: Part de Sant Joan.
0: Doncs mira, cada... Bueno, doncs ja parlarem d'altres històries. Joan, gràcia, una abraçada molt gran i que acabis de passar un bon dia.
7: Moltes gràcies i felicitats a tots els joans que també els entrevistis. Adéu.
0: Menjar és un plaer, però també és una responsabilitat. Mira, sovint pensem que cuidar el planeta depèn de grans decisions que són o blanc o negre, de tancar aixetes o de reciclar el plàstic, però la veritat és que la revolució verda comença cada dia a la cuina de casa nostra, al fons del nostre armari i sobretot a la llista de la compra. Què vol dir realment ser sostenible quan ens asseiem a taula? Com podem aplicar la cultura del reaprofitament sense que ens sembli un món? Mira, anem a parlar de tot plegat amb la Naila Martínez. Ella és dietista i nutricionista. Naila, què tal? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: Bé, per començar des del principi, la sostenibilitat a la cuina comença abans d'encendre cap foc, oi?
8: Doncs sí, comença per la planificació, Ricard, perquè si no fem una bona planificació del que hem de menjar, és el primer pas per malbaratar aliments i que, per tant, ser poc sostenibles.
0: Clar, com hauria de ser la llista de la compra realment conscient i sostenible sense que això ens compliqui la vida o el pressupost?
8: Doncs el principal, ja sé que si no estem acostumats ens pot costar una miqueta, però fer un menú setmanal, planificar-nos què és el que menjarem, que després òbviament el podem canviar, però si tenim un menú, si tenim una planificació de les menjades que farem a casa, del que cuinarem, això ja ens pot ajudar a fer aquesta llista de la compra, incloent també, clar, quan parlem de sostenible, Ricard, també hem de parlar de saludable, sí. I van de la mà. I per tant, doncs, triar també aquestes verdures de temporada, de proximitat, fruites de temporada i proximitat, perquè això també doncs ajuda a reduir aquest impacte, reduir aquesta petjada ecològica, no?, a la nostra terra.
0: La proximitat i temporada, que això a vegades volem menjar una fruita durant tot l'any. Doncs escolta, no, només funciona durant 2 mesos. Si la tens durant tot l'any és que te la porten d'algun altre lloc i allò té un cost de sostenibilitat altíssim. Un dels grans cavalls de batalla a les cases és el malbaratament, també. De veritat que a vegades no ens n'adonem, però si ho separéssim i miréssim doncs, al llarg d'un dia o d'una setmana o d'un mes, doncs jo crec que ens posaríem les mans al cap. Quins trucs pràctics ens pots donar per instaurar una bona cultura del reaprofitament i allargar la vida dels aliments que es queden oblidats a la nevera, per exemple?
8: Doncs mira, més enllà de fer grans cuinades, no?, perquè ja sé que cada cop cuinem menys, doncs el primer és mirar a nevera què tenim abans de comprar, no?, i abans de cuinar. Moltes vegades podem reaprofitar verdures que tenim esmitjanades a la nevera i que hi ha àpats com les llegums, la pasta, l'arròs, que al final toleren qualsevol verdura, no?, i que podem aprofitar, per exemple. També podem congelar racions, servir-nos menys quantitat, repetir si volem, però allò que no ens hem servit al plat ho podem guardar al congelador i tenir per un altre dia, per exemple. Uh-huh. I de la fruita madura, doncs ara que arriba l'estiu, en podem fer gelats o batuts per poder aprofitar-la també.
0: Per internet i a les xarxes socials es llegeix i s'escolta molt l'expressió batch cooking. Què és el batch cooking?
8: Doncs el batch cooking és el cuino durant 2 hores més quantitat de tota la vida que feien les nostres padrines, no? I que, doncs, això ens queden ja les carmanyoles fetes, els tàpers a la nevera per tota la setmana. I d'aquesta forma, doncs, ja cuinem les racions que necessitarem. Forma part d'aquesta planificació que parlàvem al principi, també.
0: Clar, no, ho dic perquè els nutricionistes ho dieu, que ens hem oblidat de cuinar i que hem de tornar a cuinar. Però, clar, és veritat que el ritme de vida a vegades t'ho posa difícil, no impossible, perquè es pot fer, però t'ho posa difícil el batch cooking, que és al final, escolta, jo dissabte o diumenge em poso 2 hores o 3 hores a la cuina i estic fent en paral·lel 2 o 3 plats, ho he de tenir planificat, i tot això espero que es refredi, ho congelo i ho planifico per tota la setmana. Seria això.
8: Exacte, o inclús no congelar-ho, depèn del que cuinem, ho podem deixar a la nevera. Doncs aquells àpats que són fets amb carn i peix, menjar-los doncs els primers dies de la setmana, i aquells que estan fets amb verdures, llegums, doncs els podem deixar per final de la setmana.
0: Naila, a vegades es té la falsa percepció que menjar de forma sostenible o ecològica és un luxe, o que ens faltaran nutrients si reduïm el consum de certs processats. Com viuen la salut del nostre cos i la salut del planeta en un mateix plat?
8: Doncs per mi, com t'he dit abans, van de la mà, saludable, sostenible, no és necessari gastar més si triem doncs aquells aliments que ens mantenen amb salut, però que també cuiden el planeta. Quins són? Llegums, que són molt més, que la seva producció és molt més sostenible que altres productes càrnics, per exemple, que són completes. No estic parlant de deixar de consumir carn, però sí d'augmentar aquest consum de llegums, verdures, hortalisses, fruites de temporada, de proximitat, que això no encarirà la nostra cistella de la compra.
0: Naila, fa... Bueno, hem estat parlant molt de la onada de calor que ve aquest cap de setmana, i ja que tinc a, ja que estic parlant amb tu, doncs et volia preguntar, el cos demana, escolta, baixa la temperatura com sigui, què fem, aire condicionat i piscines si podem o aquestes històries, però com ens podem refrescar i hidratar de manera realment saludable, evitant els típics refrescos ensucrats o lights, gelats o i mantenir aquesta filosofia que dèiem de quilòmetre zero i natural?
8: Hem de dir que l'única beguda que ens hidrata per excel·lència és l'aigua i que, a més, ens raja a l'aixeta de casa, no? Vull dir que la podem consumir fresca i podem afegir llimona o hi podem afegir fruita tallada si volem que tingui sabor, per exemple, i després, doncs, menjar fruita, que la fruita de temporada està molt més hidratada, o sigui, els préssecs, la síndria, el meló, són fruites, o sigui, les fruites d'estiu contenen molta més quantitat d'aigua també per hidratar-nos. Per tant, aigua durant tot el dia, anar bevent contínuament, consumir fruita, i també algo important és evitar aquells àpats que són excessivament calents, fregits, doncs que això sí, també ajuda a pujar la temperatura corporal i, per tant, doncs pot ser contraproduent, no? O sigui, pot fer l'efecte just contrari.
0: Escolta, un gazpacho, per exemple, també.
8: Un gazpacho, exacte, un salmorejo.
0: Infusions, exacte. El tema de les infusions fredes, perquè clar, quan parlem d'infusions sempre és allò, la tassa que treu fum, però també existeix la manera de fer infusió freda.
8: Sí, exacte. Nosaltres deixem infusionar la infusió, com sempre, i un cop ja està infusionada, li podem posar gel, i per tant és una beguda freda, no?, que també ens pot ajudar a baixar la temperatura.
0: Bueno, és una època en la que és difícil també dir als petits de casa, escolta, redixa't de gelats, que ja farem una cosa, nosaltres casolana a casa, que et refrescarà igual. És difícil. Dic això perquè la Naila ha presentat, i ja en parlarem, un llibre que es titula A la mesa s'impressiones. I et veig, Naila, a la portada amb dos petits, que suposo que també és un cavall de batalla a les famílies, el tema del menjar. A vegades ens obsessionem els pares de s'ha de menjar saludable i fem canvis molt brusca als nostres menús i els petits no ho entenen i acaba sent, home, no diré una batalla, però acaba sent un punt de discussió el tema de les menjades.
8: Sí, sí, realment he tret aquest llibre doncs justament per això. El llibre parla poc d'aliments perquè ja, més o menys allò, és allò de la teoria, ja ens ho sabem, no, Ricard? Sí. Sinó en que quan oferim als nostres fills i filles aquells aliments que pensem que són saludables, no se'ls menjaran perquè sí, o sigui, hi ha d'haver un entorn que afavoreixi que s'ho mengin, hi ha d'haver poca pressió, no? I aquest llibre bàsicament el que fa és això, doncs intentar acompanyar les famílies, intentar que, just el que has dit, que l'entorn a taula no sigui una batalla, sinó que sigui un moment de disfrutar, perquè menjar és un plaer, o així ho hem de veure, i així ho han de veure també els nens i nenes. I referint als gelats que has dit, doncs també podem menjar gelats, òbviament, per refrescar-nos.
0: Doncs una conversa sobre alimentació infantil sense culpa ni lluites. És A la mesa s'impressiones de la Naila Martínez, que ja en parlarem. Naila, escolta, un plaer, gràcies, cuida't i bueno, cuida't
8: igualment
0: de la calor.
8: Així ho farem, així ho farem. Beurem aigua i menjarem fruita fresca.
9: Anar al metge segurament doncs no és un plat de gust per a ningú. Doncs imagineu el que suposa per a una persona amb discapacitat intel·lectual o autisme. Una consulta mèdica es pot convertir en una experiència complicada. Un espai desconegut, proves que no entenen, canvis inesperats o dificultat per expressar com se senten. Doncs a l'Hospital Santa Caterina de Salt, a Girona, han posat en marxa un projecte pioner que vol canviar aquesta realitat. Es diu Fàcil IAS i fa servir eines com pictogrames, fotografies, cronogrames, perquè les visites siguin més comprensibles i menys estressants. Parlem amb la Natàlia Díaz, psicòloga, coordinadora de la residència Tilés i líder d'aquest projecte. Natàlia, com estàs? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Doncs a veure com va sorgir aquesta iniciativa. M'imagino que amb una problemàtica real, no?, a les consultes amb aquests pacients i amb les barreres que trobaven per comunicar-se bé.
10: Sí, mira, nosaltres en el nostre servei disposem d'una residència amb la qual jo sóc la psicòloga, no? I en allà doncs, fem una avaluació de la persona per conèixer una mica les necessitats que tenen, tant a nivell biològic, psicològic i social, no? Mm-hmm. La part biològica, principalment, doncs, estudiem la part de salut, tant salut mental com la part més orgànica, no? De salut general. I aquí tenim moltes dificultats. Normalment les eines que ens adonen, no, al llarg dels nostres estudis són per població general, no? Llavors, quan tens una persona que et planteja uns reptes, doncs a vegades és complicat poder doncs, detectar exactament quina simptomatologia presenten, què els està passant. Ells moltes vegades no t'ho saben explicar. Llavors, tenim moltes persones que el llindar del dolor també és molt elevat. Llavors, tenim persones amb un braç trencat que són, no t'ho poden dir, perquè no noten que tenen el braç trencat. L'esquema corporal tampoc són capaços d'identificar, no? No saben, tu els dius, et fa mal el cap i et senyalen el peu, no? Uh-huh. Llavors això no ho tenen integrat. El tema de l'angoixa, no? Del que passarà, no? Quan anem al metge, uh-huh, moltes vegades és un entorn, un hospital no és un entorn agradable, a vegades és hostil, hi ha molta gent. Ens trobem doncs, que no sabem què pensarà la consulta. I no només en persona amb discapacitat, també ens passa a nosaltres. No? A vegades vas al metge i penses, què em poso? No? Què em farà? He de fer dejú? He d'anar? No? Llavors, aquesta incertesa amb ells els genera moltíssima angoixa, perquè no saben anticipar. Llavors, l'altre afegit és qui els acompanya. Les persones amb discapacitat tenen assistents, tenen entitats tutelars que ajuden moltes vegades a les famílies i que els donen suports. I de trobes que són professionals i desconeguts, si no tenim un vincle, no? Llavors, això és un afegit, anar al metge amb algú que jo no conec. I l'aquiescència, que acaba sent també una altra dificultat per detectar, no? Perquè tu els hi preguntes, et fa mal el cap? I et diuen sí. I el braç? Sí. I el genoll? Sí. Llavors, aquí, identificar símptomes ens és molt difícil. I d'aquí sorgeix el projecte, no? De veure doncs, aquestes necessitats detectades per part de les persones que tenem, a veure com les podem solucionar, com donem resposta.
9: I el projecte, com jo deia, fa servir cronogrames, fotografies, pictogrames. Com funcionen aquestes eines a la pràctica? Què és el que es fa a les consultes amb aquest material?
10: Documents d'accessibilitat cognitiva ja fa temps que s'utilitzen, sobretot en persones amb autisme, no? Però nosaltres el que pretenem no només és utilitzar aquest tipus material, sinó que les persones que estan a la consulta el coneguin i el sàpiguen fer manegar, no? Uh-huh. És a dir, jo tinc una persona amb discapacitat doncs, que me ve amb un guió, no? Un cronograma ve a ser el guió de la visita, del que passarà dintre, però la persona que estarà atenent no, el metge, la infermera, doncs és coneixedora, perquè se'ls ha fet un pla de, hem fet un pla de formació a l'hospital en relació doncs, al que són l'ús de documents de lectura fàcil, a l'ús de pictogrames, com fer un cronograma. Això ho saben. Llavors, ja no és que ve la persona amb el seu acompanyant, no, amb un document, sinó que el que està davant teu pues, sap utilitzar-lo. Per tant, si tu durant la visita detectes, no, doncs, que aquesta persona té alguna dificultat afegida que vols avaluar, doncs també en saben fer ús per comunicar-se d'una altra manera perquè la persona te col·labori a la visita. I aquí una mica està la clau, no? La part de formació dels professionals de la salut.
9: I heu comprovat, no?, que els pacients quan van a la consulta i saben el que passarà es rebaixa l'ansietat i l'angoixa.
10: Sí, perquè nosaltres en una dada molt objectiva, no?, és les mesures de restricció, sobretot a nivell farmacològic. No? Penseu que hi ha persones que per anar a fer una visita al dentista doncs cal aplicar somnolència, fer una anestèsia general, no?, per anar a mirar només si té alguna càries. No? Llavors, aquest tipus de fàrmacs doncs, per ansietat o per això, no? Perquè col·labori a la visita, doncs l'hem de dormir. Això, en els casos que hem participat, no? Que han participat en el projecte, doncs no ha calgut aplicar cap tipus de medicació addicional ni fer cap prova extra, no? Diferent a una visita normalitzada, que és, no?, explicar-te tu què passarà dins la consulta, no?, que entenguis quines ordres o què te pot demanar el metge, perquè al final el que vol el professional de la salut és fer la seva feina, no?, que és diagnosticar a través d'uns símptomes per donar un tractament adequat. I si la persona que tens a davant s'explica, et col·labora i fa el que tu demanes, doncs això et facilita la feina. Llavors, això ho hem pogut corroborar i la veritat és que és un luxe, no? Hem realitzat inclús intervencions amb persones molt complicades que, no, que els resultava molt complicat no treure's els punts o no tocar-se la ferida, no? I no ha calgut cap tipus de... Bueno, fer res especial, és algo normal, com pot passar a qualsevol persona de la població.
9: Sí, sí. L'estadística, Natàlia, apunta que les persones amb discapacitat intel·lectual acostumen a tenir pitjors indicadors de salut, precisament, o en part, per les dificultats que troben, no?, per accedir al sistema de salut en igualtat de condicions. Per tant, aquest projecte és un avenç molt important en aquest sentit.
10: Sí, perquè te trobes que principalment, no, les persones que tenen un diagnòstic de conductes que preocupen, de problemes de conducta, que entenem tots, normalment ho atribuïm tot a la discapacitat o al problema de conducta. Llavors no s'estudia la part orgànica, no? La deixem de banda. I crec que és un gran error, perquè el que anem fent és anar pujant medicació psiquiàtrica, però no avaluem, no, realment què li passa a la persona, que potser... com a efecte secundari, doncs, pot tenir, no, una gingivitis, una, no, la geniva superinflamada, i és a causa de la medicació psiquiàtrica, no? Llavors aquest punt no ens el podem oblidar, perquè si nosaltres ens trobem malament, doncs estem irritables. Doncs les persones amb discapacitat els hi passa exactament el mateix, només que potser n'hi haurà algunes que no ens ho sabran expressar. I aquí, doncs, moltes vegades els tractaments que donem no són adequats. I aquest és una mica l'error, no? I llavors l'esperança de vida, doncs, al final acaba veient-se afectada perquè no reben l'atenció, no, mèdica, doncs perquè els professionals no saben com detectar símptomes, no tenen, no, eines per avaluar, no saben, no, molt bé com afrontar, tinc una persona davant, no em parla, no es comunicarà, com ho faig jo, clar, per demanar-li una resso, no? I això a vegades és complicat.
9: Clar, parlem moltes vegades, Natàlia, de les barreres arquitectòniques, però no tant de les barreres de comunicació, no? I fins a quin punt aquestes barreres poden suposar un greuge, en aquest cas, per a aquests pacients.
10: Sí, perquè uita, nosaltres parlem de decisions compartides, no? Que ara és un terme que s'utilitza molt a nivell de salut. Nosaltres quan anem al metge, doncs, en principi ens explica, mira, doncs tens un genoll, doncs podem fer alguna cosa convencional o podem fer un tractament, no?, de nivell d'intervenció. I amb la informació decidim conjuntament. Doncs això amb les persones amb discapacitat no es dona. Per tant, si jo comprenc el que tu m'estàs demanant i el que me passa, doncs evidentment jo et puc ajudar, perquè et puc explicar com me sento i puc tenir, no, maneres de poder-me expressar molt millor i comprendre què m'estàs demanant. Si això no ho fem, no ho treballem així, doncs la persona potser no ens entendrà i, per tant, no decidirà ella i no podrem arribar, no, al que necessita realment.
9: És una iniciativa pionera. No sé si hi ha altres hospitals o centres sanitaris que s'hagin interessat en aplicar-ho també.
10: No, en altres hospitals sí que s'apliquen mètodes d'accessibilitat cognitiva, de tancar, pues, un dia només per atendre, no? Molt enfocat en persones amb autisme. Nosaltres el que creiem que ens diferencia o el que portem de nou, crec que és la part més de formació, no?, del pla de formació a tot l'hospital, i que és inclusiu. Què ens estem trobant? Doncs que les visites són les mateixes, no hem canviat horaris ni hem tancat agendes. Simplement el que pretenem és que si la persona ve preparada, no, ja sap el que passarà dins de la consulta, doncs et col·laborarà. Per tant, no cal dedicar-hi un dia especial, sinó que de manera el màxim de normalitzada, igual que població general, doncs van al metge i surten amb el seu tractament adequat si és que el necessiten i amb la visita realitzada bé. Llavors sí que ens hem adonat també que aquest tipus de material no només s'utilitza en persones amb discapacitat o autisme, sinó que s'està utilitzant, per exemple, en persones amb barreres idiomàtiques, amb nens, no? No entenen què els hi demanem. Doncs amb nens. També s'està utilitzant en persones amb demència, en persones amb salut mental. I d'un projecte que neix, doncs, de persones amb discapacitat intel·lectual, doncs al final els professionals de la salut veuen que és una eina que també està servint per a altres col·lectius. I la veritat és que estem molt contents.
9: Molt bé, doncs una iniciativa que demostra, no?, que fer que la sanitat sigui més accessible no sempre requereix de grans tecnologies, sinó d'entendre millor el que necessita cada persona, cada pacient, i intentar, doncs, superar les possibles barreres. Natàlia Díaz, psicòloga i coordinadora de la residència Tilés, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
10: Moltes gràcies a vosaltres i que passeu bona tarda.
9: Que vagi molt bé, bona tarda.
10: Merci, adéu.
2: d'aquí una estona parlem d'un català que està fent la volta al món, ens explicarà com va la seva travessia, i també rebem a l'estudi a Henry Méndez i Estiu 22, que han fet una col·laboració que promet ser una de les cançons d'aquest estiu.
11: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
12: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
13: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
12: Suscríbete.
14: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
15: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
16: En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
15: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
16: Máster Universitario en Radio COPE.
15: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
17: Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en el Corte Inglés. Con la línea anticipo de vuelta al cole comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses, TAE 0%, cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre, solo para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
18: En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com.
11: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: Avui volem saber com porta el seu viatge, com porta la volta al món que està fent. En parlem amb aquest català que es troba perdut per tot el planeta i que ens expliqui doncs la seva experiència, com va. I també rebem a l'estudi a Henry Méndez, que juntament amb Estiu 22 han fet una col·laboració, una cançó molt especial que estic segura que aquest estiu tots cantarem i ballarem. Ho parlem de tot. En parlem de tot aquí al matí del cap de setmana.
0: Fer la volta al món a peu no és només un repte físic de milers de quilòmetres, és sobretot una prova de resistència mental. El terrassenc Enric Luzán fa 6 mesos que va deixar-ho tot per començar la mare de totes les aventures, convertir-se en el primer català a fer la volta a la Terra caminant. Acaba de creuar Europa i està a punt de saltar a l'Àsia. I tot això ens demostra que es pot connectar amb milers de persones arreu del planeta fent contingut exclusivament en català. Anem a connectar amb ell per saber, bueno, per saber primer on està i com es veu el món a no sé, a 5, a 6 o a 8 quilòmetres per hora, que no sé quina velocitat porta a l'hora de caminar. Enric Luzán, què tal? Bon dia.
19: Bon dia. Molt bé. Estic molt bé. Fa calor, però està bé.
0: Molt bé. Enric, escolta, on t'estem, bueno, on t'estem trucant? Estàs al carrer, però en quina, on estàs?
19: Estic a Turquia, al nord, a la regió del Mar Negre, a una ciutat que es diu Duragan, que està a prop de Samsun, a uns 4-5 dies de tornar a veure el mar.
0: Ah, caram. Jo deia, no sé si t'has cronometrat o me deixes la velocitat a la que vas. No sé, una persona... Sí. A quina tant, velocitat promig camines?
19: Entre 4 i 5.
0: 4 i 5 quilòmetres.
19: 5 seria el màxim. Bueno, si vaig molt ràpid, a 6, però rarament vaig estar ràpid. Entre 4 i 5 quilòmetres hora.
0: Enric, t'he escoltat dir sovint que aquest repte és més mental que físic. Què ha estat més difícil de gestionar en aquests primers 6 mesos? El cansament de les cames o la solitud de la ment?
19: La solitud, cap problema. Vull dir, realment, si tu fas una cosa així, ja has d'estar bé en solitud. I jo sempre, tota la vida, doncs, he estat bé sol. Si ets una persona que ja no t'agrada la solitud, ja ni tan sols t'ho planteges, no? I el tema físic i mental va bastant associat, en realitat. Quan tu estàs malament físicament perquè fan mal les cames, fa un dia de molt sol, estàs cansat, llavors la ment també està cansada, no vol seguir, tens ganes d'abandonar, tal. Llavors va bastant lligat. Però diria que el més difícil de gestionar ha sigut el tema gossos. El tema gossos m'està tocant bastant la punyeta. Aquí a Turquia, no tant, però a Grècia va ser horrible.
0: Déu-n'hi-do. Perquè la World Runners Association homologui la teva volta al món, has de complir unes normes molt estrictes, com caminar un mínim de 26.232 quilòmetres. La realitat del planeta mana, de totes maneres. Has hagut de canviar la ruta cap a Austràlia per esquivar temes de meteorologia o la guerra a Maynard. Com es gestiona la frustració de no poder fer, no sé, la línia recta que potser t'havies traçat sobre el mapa?
19: No, jo, bueno, a veure, sí i no. Des d'un primer moment jo ja sabia que a Myanmar no podia anar, vull dir, no és una sorpresa. I el fet d'anar a Austràlia és per les normes d'aquesta associació, que jo les trobo una mica arbitràries, realment. Preferiria anar per Nova Zelanda, però al final potser vaig als dos llocs. Ells demanen un mínim de 4 continents, de punta a punta, i de manera ininterrompuda. Clar, Àsia tu no pots fer-la de manera ininterrompuda, menys que vagis per Xina. Bueno, és una mica, burocràticament, i el tema de visats és una mica complicat. Llavors, sí que això és una mica frustrant, però bueno, com ja ho tinc interioritzat des de fa anys que Àsia no és possible creuar-la sencera, doncs he hagut d'afegir Austràlia i Nord-Amèrica per completar els 4 continents, i bueno, tu, pues, mira, és el que hi ha.
0: Enric, escolta, quin dia vas començar?
19: El 30 de novembre de 2025. Avui, justament avui, m'agrades un bon dia, fa 200 dies de la Volta a Montapeu.
0: 200 dies. I, Enric, escolta, com va anar això de vaig a fer la volta al món a peu? Ja sé que ho has explicat mil vegades, però m'interessa saber, escolta, perquè clar, això no es, ni es decideix d'un dia per l'altre, ni es prepara d'un dia per l'altre. M'interessa saber la primera vegada que se't va colar a la ment.
19: Doncs ja 2020, no sabria dir-te meitats de 2020, estaven tancats a casa, no?, el coronavirus. Ei. I, bueno, mirant YouTube, anàvem, clar, quan no ens deixaven sortir al carrer ni en viatjar ni anar a la muntanya, l'ésser humà el que vol és fer el contrari del que, sí, que d'això, no?, quan et treuen les joguines, quan la vols. Llavors vaig començar a mirar vídeos de gent que feia aventures i anar a la muntanya i tal. Mirant YouTube, al final YouTube, l'algoritme et va recomanant coses més obscures i vaig descobrir el canal de YouTube d'un noi que havia fet la volta al món a peu. L'havia acabat el 2017, el Nacho Din, que és un malagueny. I a pesar de que tenia pocs vídeos, perquè clar, aleshores doncs era més difícil pujar vídeos al YouTube i a l'Instagram i tot plegat, no existia tot això, doncs a pesar d'això tenia un blog, tal, bueno, vaig flipar, vaig dir, ostres, això és la mare de totes les aventures, això ho vull fer. Després ho vaig descartar perquè era massa sacrifici, massa deixar-ho tot enrere, massa diners, però gràcies a la beca de la Generalitat de Catalunya que m'han donat per fer vídeos de la volta al món a peu, doncs mira, tinc aquest suport econòmic que m'ha ajudat a tirar endavant el projecte.
0: Uh-huh. Quanta estona dediques al dia a caminar?
19: 8-9 hores.
0: 8-9 hores. I a crear contingut?
19: És bastant simultani perquè vaig gravant i caminant a la vegada.
0: Ah, val.
19: I a vegades, fins i tot, últimament, edito mentre camino. Abans ho feia a la tarda-nit, quan estava acampat, perquè s'anava el sol a les 5:30. Però ara que se'n va el sol a les 8:30, doncs perquè no m'agafi el toro i poder dormir les hores suficients, doncs a vegades edito mentre camino. Sí.
0: Uh-huh. T'has convertit en un referent de la creació de contingut digital i fa ben poc va rebre a Barcelona el Premi Crit com a millor creador de contingut esportiu. Demostres que es pot fer un projecte global d'impacte internacional exclusivament en català i a sobre guanyant-te la vida amb patrocinadors i micromecenatge. El català obre portes a les xarxes en lloc de tancar-les?
19: Català té avantatges, inconvenients també, clar. Doncs, si fas vídeos en català doncs et veurà menys gent, però a la vegada és com un producte local, no? Llavors la gent és més fàcil que empatitzi amb tu, perquè doncs se sent més proper, no?, si parlen la teva llengua. Llavors jo crec que això ajuda a crear una comunitat més forta, que després, bueno, com s'ha vist en el meu cas, jo tinc 500 mecenes, llavors clar, això és un suport molt gran, no?, de la gent. Després també en tema d'espònsors, clar, a mi em contacten espònsors empreses catalanes, perquè saben que tots els meus espectadors són catalans, llavors els interessa promocionar-se allà. Si els meus espectadors fossin d'Argentina, Perú o Càceres, clar, una empresa que ven productes exclusivament a Catalunya, doncs potser no l'interessaria. Llavors, bueno, té aquests avantatges també.
0: Enric, ens deies, fa 200 dies que vas començar a caminar. Explica'm ràpid el trajecte des de Terrassa fins on estàs avui. Per on has anat passant?
19: Et faré una petita correcció, i és que jo vaig viure a Terrassa 2 anys, però jo sóc d'Esplugues de tota la vida, Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues de Llobregat.
19: Però sí, sí, clar, molta, és que m'ha sortit el diari de Terrassa, em va també repiular l'alcalde de Terrassa pensant que jo era garenc, però no, no és el cas, encara que m'ho estimo molt. Llavors, el trajecte ha sigut des de la plaça Catalunya de Barcelona, vaig sortir i vaig creuar Catalunya, vaig entrar a França, per la costa sur vaig entrar a Itàlia, després tot el nord d'Itàlia, fins un tram petit a Eslovènia, vaig entrar a Croàcia i vaig caminar per l'Adriàtic fins a Montenegro. Com Montenegro és un país petit, vaig estar-hi 5 dies, després Albània, després Grècia, és allà on vaig creuar els Balcans, per Katara Pass, amb un munt de neu, va ser una etapa molt èpica, i després ja tot el nord de Grècia fins a Turquia, on vaig arribar fins a Istanbul, l'estret del Bòsfor, al final d'Europa, i vaig creuar-lo amb vaixell, perquè no es pot creuar a peu, i vaig començar al continent asiàtic fins on estic ara, que és aquí a aquesta part del nord de Turquia.
0: I ara cap on vas les properes setmanes?
19: Doncs he de tornar al Mar Negre i seguir caminant pel Mar Negre pel nord, en direcció a Geòrgia. Jo crec que d'aquí un mes, més o menys, arribaré a Geòrgia. I allà he de caminar tot el centre de Geòrgia, que promet ser potser una de les etapes més caloroses del viatge, perquè m'agafarà el juliol i agost. I jo ja he estat a Geòrgia, fa molta calor. Llavors hauré d'anar fins a Tbilisi. I aquí he de decidir què faig. Clar, com Àsia no entra dintre els continents homologats, jo puc fer el que vulgui a Àsia. Clar. Els quilòmetres compten, però com a continent no. Llavors no tinc clar si caminar una mica pel centre Àsia, per Uzbekistan, Tajikistan, volar directament a la Índia i a partir d'aquí fer tot el Nepal. Bueno, això segur que ho faré. Però no tinc molt clar si anar pel centre Àsia o no. Després de Nepal faré Bangladesh, allà hauré d'agafar l'avió que has dit per superar la guerra de Myanmar, i anar a Tailàndia i caminar fins a Singapur passant per Malàisia.
0: Enric, clar, és que saps què passa? Que portes ja 6 mesos caminant i això quasi bé voldria dir amb qualsevol altra tasca que estàs a punt d'arribar, però no estàs ni a la meitat.
19: No, ni molt més. Jo vaig dir 3 anys, per tant, en queden 2 anys i mig encara.
0: 2 anys i mig queda et molt. Queden. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. 2 anys i mig fins a tancar el cercle que durà altre cop a Barcelona, entrant pel camí de Sant Jaume. És el que tens previst, no?
19: Correcte. Sí, sí. El tram final serà des de Finisterre fins a Barcelona.
0: Doncs escolta, Enric, jo... La veritat és que admiro la força de voluntat. Suposo que quan un vol fer-ho, doncs troba forces d'on sigui, però suposo que també deu haver dies que no sé si has tingut algun dia ja de però què caram estic fent jo per aquí.
19: He tingut dies de... Això m'està costant molt per el tema de la calor, sobretot.
0: No.
19: I el tema dels gossos algun dia també. Però sobretot de la calor, cada cop va sent pitjor, evidentment, perquè ens apropem a l'estiu. Però dies de dir, buah, vull tornar a casa perquè això se m'està fent feixuc, no. Clar, jo he parlat amb altra gent que ha fet viatges molt llargs i m'han dit que a partir de l'any és quan ens comencen a lliurar de casa i comencen a dir, ostres, ja no m'ho estic passant tan bé. Bueno, no sé, pregunta'm d'aquí 6 mesos, a veure què hi ha. No.
0: Doncs mira, ho fem. Així serà la manera d'anar-te seguint. Enric Luzán, escolta, gràcies per atendre'ns. No sé si mentre parles amb nosaltres estàs caminant.
19: He parat, però ara he tornat a reprendre la marxa, sí, durant fa 20 segons.
0: Bé, doncs, el que sí que tinc clar és que agafaràs unes habilitats caminant, fent anar el dispositiu mòbil, que segurament no et pensaves, perquè ja m'has dit que fins i tot edites i tot caminant. Vull dir que es tracta d'aprofitar el temps, també, ja?
19: Sí. No, és que, clar, si no avanço, eh? Si anés parant i tal, és que es fa massa llarg. Això, i els visats, clar, a Turquia són 90 dies, tampoc puc adormir-me.
0: No, clar, evidentment. Enric Luzán, escolta, com et trobem a les xarxes socials?
19: Doncs tinc la meva web, allà tinc tots els enllaços. La web és lavoltaalmonapeu.cat. I també a l'Instagram, Enric Luzán, i al YouTube, Enric Adventures. Però bueno, a la web, lavoltaalmonapeu.cat, hi ha totes les xarxes.
0: Molt bé, doncs aquesta és fàcil d'aprendre. lavoltaalmonapeu.cat, tot junt, i allí teniu tots els enllaços per seguir el dia a dia de l'Enric, que avui en dia és veritat que les noves tecnologies han evolucionat afortunadament i ens permeten aquestes històries, seguir de prop a l'Enric en la seva aventura que l'ha de dur a caminar bàsicament per tot el món. Enric Luzán, escolta, enhorabona, molts ànims i gràcies per atendre'ns.
19: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I a part de la calor de les temperatures i que estem a les portes de l'estiu, també t'explico que al mes d'abril va començar una cosa que passa cada any que no ens agrada massa, que és el tema de la declaració de la renda. És una campanya que s'estén durant 3 mesos i que, com que el temps passa de manera inexorable, arriba també cap al seu final. Estem a les darreres dates i per això avui he convidat el Lluís Quí, és el secretari de la delegació de Lleida del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Lluís, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: Bé, això va començar a l'abril.
20: Sí, m'he mirat des d'abril.
0: Sempre diem, sí. Bueno, tranquils, veiem, si ho tens tot clar, doncs pots anar els primers dies, però hi ha temps. Bé, el temps s'està pràcticament esgotant. Per què? Hi ha 2 dates ja marcades al calendari. Una és avui, 25 sí. de juny, i l'altra és el 30 de
20: Correcte.
0: Juny.
20: El dia 25 avui és el dia, l'últim dia per poder fer la domiciliació bancària de les que surten a ingressar.
0: Ah.
20: I el dia 30 és el temps per presentar les negatives amb dret a devolució, i si també en surt alguna de positiva en el seu punt domiciliar, mitjançant el pagament a l'entitat bancària també se poden presentar, però no es

0: recàrrec, això ja?
1: En principi hi ha un recàrrec, sí, uns interessos de demora per presentació fora de termini.
0: Uh-huh. Lluís, ara que estem ja acabant la renda d'aquest 2025, quins són els principals dubtes que ha tingut la gent?
1: Bueno, aquest any ja ha vingut bastants compraventes d'immobles. No sé si s'ha mogut el mercat, i venda de finques i immobles també. Entitats bancàries, bueno, lo clàssic de fondos d'inversió, alguna recuperació d'un pla de plans de pensions, i el que més majoritàriament és lo habitual, perquè tampoc novetats massa, tampoc no hi havia.
0: No, el que sí que he vist que aquest any, com que la gent s'ha animat més amb el tema de criptomonedes i aquests actius sí. més moderns, això per vosaltres no té cap mena de complicació.
1: No, si no es faciliten les dades no tenen cap problema, és igual que la
0: correcte,
1: compra...
0: Correcte, al final és una compra-venda d'accions, no?
1: Exactament, al final cap pot haver un guany, una pèrdua patrimonial, evidentment tenim que tindre les dades de compra, les dades de transmissió, el valor de compra i el valor de transmissió.
0: Uh-huh. Si encara esteu allò darrere hora, que malament, però vaja, encara estareu dins del termini, hi ha una web en la que us ajudaran, que és gestors.cat, així de fàcil, gestors.cat, és la web del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Només entrar trobareu ja el botonet de cercador de gestors i el podeu buscar per mapa, i per tant així ja busques la gestora o el gestor que estigui més a prop de d'on estiguis tu, i escolta, mira, et porto els papers a darrera hora, encara entrem a temps, que ens ho acaben de dir ara a la ràdio, però ho sento, que anem a darrera hora. Vosaltres els gestors sí que podeu accedir a l'esborrany de les persones.
1: Sí.
0: I amb allò ja tens una base.
1: Bueno, d'allí ja tenim la base inicial i allí podem detectar pues, si ha hagut alguna operació d'una venda d'un immoble, una venda d'accions, causes que puguem necessitar que ens facilite l'interessat, perquè les dades bàsiques de retencions de treball personal, rendiments de capital mobiliari, immobles, tot això ja surten a les dades que podem traure de l'Agència Tributària.
0: Mm-hmm. Lluís, m'està venint ara al cap. Diu, escolta, és que ara desperto, se m'acaba el plaç. Mira, jo de moment la presento amb tot el que tinc i tinc alguna cosa pendent que la sabré d'aquí un temps. Es pot fer una correcció després?
1: Sí, pot fer una complementària. Ah-ha. Sí, pot fer una complementària i si surt a ingressar, doncs això se paga i llavors te cobraran els interessos de demora.
0: Et cobraran els interessos,
1: els interessos de demora per haver-la presentat la complementària fora de termini.
0: Pensava que a l'haver-la presentat dius, bueno, almenys hi ha bona fe i...
1: No, la bona fe és presentada correctament.
0: Correcte.
1: Després ja te la revisaran ells.
0: Doncs a gestors.cat us poden donar un cop de mà. Anem a recordar una darrera vegada, Lluís, avui 25, què passa avui?
1: Últim dia de domiciliació bancària de les declaracions que surten a ingressar. Avui, dia 25, domiciliació bancària.
0: I d'aquí 5 dies,
1: dia 30,
0: aquest és el final de tot.
1: Presentar les que surten amb dret a devolució, les que siguen negatives, i si també hi ha de positiva i no s'han pogut domiciliar mitjançant el pagament per entitat bancària, també se poden presentar.
0: Doncs ja està, és això. El Lluís, penseu que té el seu despatx a tocar la ràdio. Quan dic a tocar vull dir que baixes d'una escala i puges a la del costat, que és paret amb paret. Pràcticament l'he hagut d'agafar. Lluís, vine, puja a l'estudi i explica'ns això, perquè tens la taula plena de darrera hora.
1: Són les últimes.
0: Són les de darrera hora.
1: I també de les últimes, alguna vegada hi ha alguna de complicada que te requereix molt més temps del que tens. Però bueno, acabarem, eh? O sigui, cada any hem acabat i aquest any també acabarem.
0: Ets el secretari de la delegació a Lleida del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Lluís, una gràcies i una abraçada, que acabeu bé aquests 4-5 dies que queden.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per atendre-me. Vale.

0: Cada setmana parlem de hobbies curiosos o hobbies simplement, aquelles coses que us apassiona fer i que en voleu compartir, i algunes d'elles que fins i tot han acabat esdevenint la teva professió. Si és el teu cas i m'ho vols explicar, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es o a través de l'Instagram raquel@camins, i ja seria de cara a la temporada vinent, perquè avui és el darrer programa d'aquesta temporada, però les llegeixo totes. I avui coneixem la història del Marc Palacios, un actor de veu que ha fet de la seva passió per la comunicació i la interpretació la seva professió. Ell s'ha especialitzat en doblatge i locució en català i castellà, i tot i estar donant els seus primers passos en la professió, ja ha pogut participar i posar veu a diversos projectes de doblatge i campanyes promocionals. Amb una gran capacitat d'aprenentatge i d'adaptació, avui ens ho ve a explicar i descobrirem com va començar aquesta aventura i què s'amaga darrere d'una professió que escoltem cada dia, però que sovint passa desapercebuda. Molt bon dia, Marc.
1: Hola, bon dia.
0: Marc, recordes quan vas descobrir que la teva veu podria ser alguna cosa més que una eina per comunicar-te i que podria convertir-se en una professió?
1: A veure, deixa'm començar fent una breu introducció del meu context personal abans de ser actor de veu, vale? Mira, jo sóc dissenyador gràfic de formació i vaig estar treballant durant 10 anys d'això. Llavors va arribar un punt a la meva vida on vaig sentir la necessitat d'un canvi, perquè tant laboralment com personalment em sentia molt confús i això em va portar a patir una depressió. Va ser en aquest punt que vaig decidir fer un taller de doblatge, ja que sempre m'havia fascinat, però mai m'havia atrevit a provar-ho. Em deia a mi mateix que això no feia per mi. I a partir d'aquí vaig decidir començar a formar-me i vaig fer els meus primers cursos a l'Escola Catalana de Doblatge i a l'Escola de Doblatge de Barcelona, on sentia que el doblatge era terapèutic per mi a nivell mental, perquè deixava de ser jo i podia ser qualsevol persona o personatge. I va ser aquí on vaig veure clar, doncs, que volia treballar amb la veu i tirar endavant aquesta aventura.
0: I a partir d'aquí, tot i que estàs donant els teus primers passos, ja has tingut l'oportunitat de fer projectes reals de doblatge i de locució. Com han estat aquests inicis? Hi ha algun d'aquests primers encàrrecs que recordis amb especial efecte?
1: Bé, abans que res, deixa'm fer una breu diferenciació entre doblatge i locució. Ja que si bé a les dues intervé la interpretació, els objectius i la tècnica són diferents. Mira, l'objectiu principal del doblatge és entretenir. I en general s'utilitza la tècnica de sincronització labial. Es tracta de fer màgia, de fer que un personatge que no parla el teu idioma el domini a la perfecció. I la locució pot tenir un objectiu informatiu, promocional, comercial, formatiu, on t'has de preguntar quin és el missatge, a qui va dirigit, en quin context et trobes, i la tècnica que s'utilitza en general és una veu en off, que no segueix cap tipus de sincronia labial. I dit això, a veure, després d'acabar la meva formació en doblatge de tres cursos i a tres escoles diferents, va venir el moment de fer el salt, de començar a volar. I, a veure, sincerament, va ser dur. Aquí em vaig adonar de la realitat d'aquest món i de la dificultat, no?, per entrar-hi. Vaig començar a trucar portes de molts contactes que vaig fer durant la meva etapa formativa, però les oportunitats no arribaven. Fins que un director de doblatge va creure oportú provar-me, i és aquí on vaig poder fer els meus primers ambients i veus addicionals en algunes pel·lícules i sèries que actualment estan a la plataforma Filmin. I veient la dificultat d'entrar al món del doblatge i tenint en compte que a la meva formació també hi havia una part de locució, em vaig preguntar i per què no? I a partir d'aquí vaig preparar unes mostres de veu i em vaig començar a donar a conèixer a diferents agències de publicitat, amb estudis de so, entitats públiques i locals, i a dia d'avui ja he pogut participar en alguna locució promocional. I algun encàrrec que recordi amb efecte? Sens dubte, la primera convocatòria de doblatge i el primer encàrrec de locució.
0: Primera vegada no s'oblida mai, eh?
1: Exacte, perquè és aquí on veus que tot l'esforç de l'aprenentatge, tot l'esforç econòmic, el temps dedicat, doncs comença a donar el seu fruit.
0: I què és el que et dona o t'agrada més de donar vida a un text o posar veu a un personatge?
1: Què és el que més m'agrada? Doncs com he comentat, com t'he dit, que primer deixo de ser jo per una estona i puc ser qualsevol personatge. I a mi això doncs em resulta terapèutic. Segon també que saps que la teva veu acabarà arribant a moltes persones i que d'alguna manera contribuirà al seu entreteniment. I per últim, que quan veus el resultat per la tele o a la pantalla o a l'ordinador, es produeix la màgia, no?
0: I quan escoltem una falca, un doblatge ben fet, sembla que tot flueixi amb naturalitat. Com algú, com en el teu cas que ho coneixes bé, què és allò que el públic no veu ni imagina darrere de cada gravació?
1: A veure, el que el públic no veu és que ens equivoquem molt davant del micròfon. La sort que tenim en aquesta professió és que ho podem repetir tants cops com sigui necessari sense que ningú ho noti, però com tothom ens equivoquem. Per exemple, en doblatge, arribem a la convocatòria i ens diuen «Tu seràs aquest personatge». Llegeixes per primera vegada el text que diu o els gestos que té, et passen un original, l'assages en català o castellà, el que toqui dos o tres vegades a sobre de l'idioma original, et treuen l'àudio i a gravar. Clar, has de tenir en compte que un munt de factors, el tipus de personatge, el to que s'utilitza, l'emoció que transmet, les pauses i els gestos que fa, els tics que pot tenir, les referències visuals per clavar la sincronia, i tot això ho has d'analitzar en molts pocs segons abans de gravar. Però sí, ens equivoquem.
0: Clar, de semblar que la veu del personatge sigui realment la teva. Ens podries fer una frase d'algun personatge que hagis fet? Així que et surti un to de veu.
1: A veure, mira recordo un perso... vaig arribar a una convocatòria i em va dir, tu seràs dos personatges mexicans. Era una comèdia americana, val? I un era un pres que es fugava d'una presó i l'altre era un noi que volia, que saltava el mur d'en Trump i volia actuar a Broadway. Pues, vaig haver de posar accent mexicà i, per exemple, diu... a veure com feia. Diu, me llamo Andrea Pedro Cavalera y mi pasión y mi sueño es actuar en Broadway. Clar, aquí vaig haver de fer l'accent mexicà i em va venir de cop. Però bé, va ser un repte i el resultat va quedar força bé.
0: Sí, per acabar, Marc, a quin consell donaries a aquelles persones que tenen una afició relacionada amb la comunicació, com en el teu cas, i somien convertir-se en algun dia o convertir-ho en la seva professió?
1: A veure, que siguin perseverants, que no rendeixin i que lluitin per aconseguir allò que s'han proposat, perquè... És cert que tot el món artístic o de comunicació és bastant hermètic i també hi ha molta competència, però amb voluntat i esforç les oportunitats acabaran arribant. A vegades trobaran un camí d'accés a la professió més curt, o a vegades el camí serà més llarg i amb més corbes, però arribaran al final del camí.
0: Doncs,
1: I per descomptat, que la il·lusió i les ganes no hi faltin.
0: Això no ha de faltar mai. I mireu, si esteu buscant algú que dobli alguna cosa, ell és el Marc Palacios i avui ens ho ha vingut a explicar. Jo, Marc, t'ho agraeixo moltíssim i que tinguis molts èxits.
1: Moltíssimes gràcies i gràcies a vosaltres.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: ens capbussarem en un tema ben refrescant, les frases fetes relacionades amb l'aigua, que ens ve molt bé aquests dies tan calorosos. Descobrirem què volen dir expressions tan populars com acabar en aigua de figues, ser aigua de castanyes i altres. I veurem d'on provenen aquestes dites i per què continuen tan presents en la nostra manera de parlar. En parlaré amb el professor de català, l'Adrià, de la web online Jo Aprenc Català, una oportunitat perfecta per enriquir el nostre català amb expressions plenes d'imatges, història i saviesa popular. Adrià, ens refresques una mica?
1: Sí.
0: Bon dia.
1: Bon dia. Aquesta setmana, com bé has dit, parlarem d'un element que tenim molt present tant a la natura com a la llengua, que és l'aigua. I ara l'estiu encara pren més sentit amb les piscines, les platges i els rius. Perquè el català és ple de frases fetes relacionades amb l'aigua i continuen ben vives avui dia. Comencem amb l'expressió acabar en aigua de figues. Quan diem que una cosa acaba en aigua de figues, volem dir que acaba tenint menys importància o menys força de la que semblava al principi. Potser havia començat amb grans expectatives, però al final queda en no res.
0: Seria una mica, i perdona que talli, Adrià, sí, com el que es diu en castellà l'agua de borrajas, no?
1: Sí, i també en castellà veiem que està relacionat amb l'aigua. Per exemple, per il·lustrar aquesta expressió, un debat molt important que acaba sense conseqüències o un projecte que havia de revolucionar-ho tot i que acaba desapareixent és acabar en aigua de figues. També trobem les expressions ser aigua de castanyes o aigua de bledes, que són sinònimes. Tradicionalment es fan servir per referir-se a un cafè mal fet, excessivament clar o aigualit. Segur que alguna vegada us han servit un cafè tan fluix que allò semblava aigua tenyida. Doncs això seria una autèntica aigua de castanyes. Una altra expressió molt coneguda és estar com peix a l'aigua. Aquesta és fàcil d'entendre. Els peixos viuen a l'aigua i és el seu medi natural. Per això, quan una persona es troba molt còmoda en una situació, diem que està com peix a l'aigua. Pot ser a la feina, en una ciutat nova, en un grup d'amics o fent una activitat que li agrada. És una expressió molt gràfica perquè tothom entén immediatament què vol dir. Continuem amb una altra que transmet tranquil·litat. No arribar la sang al riu. La fem servir quan hi ha una discussió, un conflicte, un problema, però finalment la situació no passa amb els majors. Per exemple, dues persones es poden enfadar molt, però si després fan les paus, podem dir que no ha arribat la sang al riu. I acabem amb una expressió que avui potser no sentim tant, però que és força bonica, que és escriure a la mar. Vol dir esforçar-se inútilment, fer una feina que no servirà de res o intentar aconseguir una cosa impossible. La imatge és prou entenedora, escriure damunt l'aigua del mar. Les paraules desapareixen immediatament i no en queda cap rastre. Per això, quan algú dedica molts esforços a una causa perduda, podem dir que és com escriure a la mar. Si us hi fixeu, totes aquestes expressions tenen una característica comuna, que fan servir imatges molt senzilles. I potser per això han sobreviscut durant segles, perquè són fàcils d'entendre i perquè descriuen situacions que continuem vivint avui. Al final, les frases fetes són una mena de petites fotografies lingüístiques que ens ajuden a explicar el món en poques paraules. I si us agraden aquestes expressions populars i les històries que amaguen les paraules, em podeu seguir a Instagram, Jo Aprenc Català, on cada setmana comparteixo continguts sobre llengua catalana, frases fetes i curiositats lingüístiques. I si voleu evitar barbarismes i descobrir molts més recursos per parlar un català més genuí, també podeu fer una ullada al meu llibre Clar i Català, barbarismes i barbaritats del català i com pots evitar-los.
0: Doncs, Adrià, jo com sempre estic encantada que estiguis amb nosaltres i, per cert, a l'estiu fareu alguna cosa especial, algun curs, alguna classe especial, ara que venen les vacances?
1: Doncs a l'estiu no solem fer gaire, si algú que vol classes particulars les oferim. Que passa que la gent, i crec que és bastant habitual, que prefereix descansar i després al setembre agafa més forces de tornar a començar, tornar una altra vegada amb les classes. Tot i això, si algú està interessat, doncs que sàpiga que tenim ja les llistes d'espera obertes per si algú ja té clar que el setembre vol començar, així que s'hi pot apuntar al nostre web joaprenccatalà.cat.
0: Doncs ja que és el darrer programa de la temporada, Adrià, agrair-te molt que hagis estat aquí amb nosaltres i t'esperem la temporada vinent.
1: Per mi també és un plaer explicar tots aquests coneixements, fer arribar expressions que potser s'estan perdent, conèixer l'etimologia de diferents paraules. Per tant, per mi també és tot un plaer compartir tots aquests coneixements i no res, a descansar una mica aquest estiu i que acabi de provar.
0: Doncs una abraçada enorme i que acabis de passar molt bon estiu.
1: Igualment, bon estiu.

0: de setmana.
1: Raquel Camins.
0: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: Mentre aquest mes les mirades dels aficionats al futbol estan posades en el Mundial de Clubs, hi ha qui posa o es proposa anar més enllà dels resultats i entendre què s'amaga darrere de l'èxit dels equips. És el cas de Llorenç Bonet, autor de Golden, El futbol de la terra, un llibre que analitza com la cultura, el territori, la classe social o la identitat col·lectiva influeixen en la manera de jugar i de competir. Una mirada original que ajuda a interpretar perquè alguns models futbolístics triomfen i altres no. En definitiva, una reflexió que defensa que el futbol és també un reflex de la societat que el practica. Molt bon dia, Llorenç.
3: Bon dia, què tal?
2: Doncs molt bé, tu com estàs?
3: Fantàsticament bé.
2: I et llevaràs aquesta matinada per veure el futbol a les 2 del matí, crec que és el partit?
3: Els estic mirant, sí, els estic mirant tots, quasi tots els del Mundial. És una cosa que m'agrada i sí, faig aquestes animalades.
2: Déu-n'hi-do. El títol del llibre és molt suggerent, Golden, El futbol de la terra. Què hi trobarà un lector que espera llegir simplement un llibre de futbol?
3: Jo crec que precisament pot agradar, evidentment, als amants del futbol, però també a les persones que no els agrada especialment el futbol el poden trobar interessant. Perquè és això, no? És com interpretar el joc des d'una mirada, des d'una manera una mica social i cultural, no? És a dir, per fer-ho així il·lustratiu, com Brasil, no?, representa l'alegria, la selecció alemana, per exemple, representa el rigor, França, la multiculturalitat, no sé, Argentina pot representar més la passió, no?, o Espanya, la creativitat. És a dir, hi ha una sèrie de factors identificables de cada societat, per damunt de la resta, que els pots veure tant en una fàbrica com en un bar, com precisament jugant a futbol.
2: I una de les idees centrals és que es juga com es viu. Fins a quin punt la manera de viure d'una societat condiciona la manera de jugar a futbol?
3: Doncs de la manera més de sentit comú. El nostre entorn ens condiciona molt, el nostre context ens condiciona molt, els llocs on hem nascut, les tradicions, les arrels, les formes de viure, també estan transmeses amb el joc, no? Per exemple, en un cas molt il·lustratiu de selecció, per exemple, podria ser la francesa, no? La francesa d'abans dels anys 80 tenia un joc europeu, doncs encara la influència africana no està imposada al seu estil de joc, no? En canvi, ara les polítiques de multiculturalitat franceses han fomentat, doncs, l'arribada de jugadors de l'Àfrica, de procedència també francesa, i això ha canviat la forma de jugar. Per tant, en funció de com es viu el moment que passen, també es veu afectat en la forma de jugar.
2: I el llibre relaciona el futbol amb aspectes tan diversos com la música, l'arquitectura o, per exemple, la meteorologia. Quin és l'exemple que més sorprèn quan l'expliques, Llorenç?
3: A mi m'agrada molt, ara que s'ha ficat de moda, la Sagrada Família, no?, i el Barça. És la construcció de la Sagrada Família, que és icònica, es va començar a construir, i 10 anys després es va fundar el Barça, no?, el club, no?, i han anat creixent en tot un segle, més d'un segle, els dos, i és com una obra inacabada que té l'admiració del món, no?, que es busca la bellesa i es busca la contemplació, no?, és una... sobretot amb l'arribada de Johan Cruyff, el Barça va potenciar el seu ADN històric del bon gust pel futbol, s'ha de guanyar per jugar bé, no?, i l'arquitectura de Gaudí representa una mica aquest model, no? Hem de construir molt bé per ser l'admiració del món i des d'una forma única i genuïna, no? Jo penso que en aquest cas la Sagrada Família podria ben bé ser la representació de l'ADN del Barça i viceversa.
2: I per acabar, de fet, abans d'acabar, Brasil, Alemanya, Itàlia o França tenen estils molt diferents. Què ens diu el seu futbol, per exemple, sobre la seva manera d'entendre la vida?
3: Doncs jo crec que el marc mental de tothom podem determinar, no? O podem identificar que Brasil, la samba, l'alegria, el ritme, l'expressivitat, formen part de trets característiques de les seves personalitats, i això els veu jugant al futbol també. Alemanya, per exemple, és completament antagònica a Brasil, però també té èxit, no? Seria com un Mercedes, no? Alemanya té fiabilitat, és elegant, hi ha sentit d'equip, el rigor, la tecnologia... I, per exemple, Itàlia, doncs, que està molt dividida entre el nord i el sud, doncs el nord podria ser la creativitat, el disseny, i el sud potser més la passió i la intensitat, no? Quan un connecta amb les seves essències naturals, quan és capaç de mutar-ho al joc, aquell joc es veu molt identificable per la gent d'aquell país. Llavors és quan crea adherència i connexió.
2: I per acabar, si haguessis de resumir una frase la gran lliçó que ens ensenyarà el futbol sobre doncs, la societat i nosaltres mateixos, quina seria?
3: Jo crec que hi ha una frase que ho podria resumir. Jo penso que seria no guanya el que és el millor, sinó que guanya el que sap qui és.
2: Que bonica aquesta frase. Doncs Golden és un llibre per als amants del futbol, però també per tots aquells que volen entendre com la cultura, el territori i les persones poden acabar explicant els èxits que veiem cada cap de setmana sobre la gespa. I això ens ho sap molt bé el Llorenç Bonet. Gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres i que tinguis molts èxits.
3: Moltes gràcies, un plaer a vosaltres.
0: Esteu escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
0: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 82.988. 82988. Sería 75075.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
6: En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
7: El más alto tribunal del país condena 24 años de cárcel a la mano derecha del presidente, portavoz de la moción de censura que lo llevó al poder, y el partido lo que hace es salir en tromba contra los jueces.
8: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
6: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
9: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
10: Por Camarón 75 aniversario, el homenaje definitivo al genio de la isla. Grandes artistas de la música española unidos en concierto. Por Camarón, Pablo Alborán, Vanessa Martín, Pablo López, Rosario y muchos más. El 1 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, un homenaje irrepetible. Ya puedes conseguir tus entradas en movistararena.es.
11: Sería genial arrancar el verano con coche nuevo, ¿verdad? Deja de soñar y estrena un Opel con todo el diseño y la tecnología alemana. Llegan los Opel Days, con condiciones únicas en toda la gama de turismos, solo hasta fin de mes. Infórmate en tu concesionario más cercano. ¡Corre, que vuelan! Más en opel.es.
12: En Alcampo del 26 al 28 de junio tienes el salmón de 2 a 3 kilos a 9,79 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
13: En Alcampo sales ganando.
14: COPE Tarragona
15: 93.5 FM.
16: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amabil. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
17: Obertura d'una nova residència a Tarragona. Amabil Reu. Truca'ns al 901 30 20 10. Amabil, casa nostra, és la teva llar.
18: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
19: ¡Claro que sí!
18: Con el mayor despliegue de la radio. Con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
20: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
18: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
21: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
18: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
22: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
18: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es. Nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: Viernes 11 de la mañana. Para.
1: Para.
0: Reflexiona.
1: Reflexiona.
0: Actúa.
1: Actúa.
2: Todo tiempo pasado fue mejor. Como la nostalgia muchas veces nos puede llevar a lugares que no son del todo reales.
3: No es un recuerdo objetivo, es una recreación que hace la mente para que experimente lo que en este momento necesita sentir.
0: Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
4: Solo en Herrera en COPE.
5: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
6: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
7: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
5: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
7: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
5: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
5: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
0: Escuchas COPE.
4: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
8: COPE Catalunya.
9: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
10: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
11: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Esteu escoltant Cap de Setmana.
0: Amb Raquel Camins.
4: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
12: Doncs cuinar plats tradicionals i plens d'història pot semblar complicat, però la Teresa sap com fer-los accessibles a tothom. Des del seu compte d'Instagram Receptes Express comparteix receptes senzilles, casolanes i carregades de sabor que apropen la cuina de sempre a les llars d'avui. Jo us ho recomano moltíssim que hi entreu perquè fa plats de tot tipus i amb tots nivells de dificultats. Vull dir que n'hi ha de senzills, de més complicats, però tots boníssims, amb explicacions molt clares i molt pràctiques, ha aconseguit doncs crear tota una comunitat de seguidors en els quals m'incloc, que gaudeixen descobrint els nous plats sense complicacions. Doncs la tinc aquí amb mi, que ens explicarà com prepara una de les receptes més emblemàtiques de Menorca, la sopa menorquina oli i aigua. Molt bon dia, Teresa.
13: Hola, molt bon dia. Què anem?
12: Molt bé, molt contenta que siguis amb nosaltres en aquest darrer programa de la temporada.
13: I tant.
12: Teresa, si haguessis de descriure receptes express com si fos una persona, com seria?
13: Ostres, això no ho havia pensat mai així.
12: Ah, clar, per no això sé. Em tenen, perquè faci preguntes difícils.
13: aviam. No sé, doncs segurament seria una persona activa, pràctica, perquè les receptes són senzilletes, i organitzada, això sí.
12: Molt
13: perquè
12: bé.
13: Tot està molt, molt claret i sempre amb els mateixos passos, no sé. Potser sí, seria una cosa així.
12: I què és el que més t'agrada del moment en què publiques una recepta i la comparteixes amb els seguidors?
13: Doncs suposo que perquè tampoc m'hi dedico molt i així, però vull dir que no és la meva feina. Vull dir, això ho faig per entretenir-me, no hi guanyo res. Només és una distracció, però m'agrada sobretot veure quina és la primera resposta de la gent. Si la primera hora o així s'ho miren sovint, si hi ha més seguidors, si s'ho miren més seguidors o no seguidors, i sobretot si indiquen que els hi agrada. I quan algú em posa algun comentari, bueno, allò ja és la bomba.
12: I hi ha alguna recepta que al principi pensaves que no tindria gaire èxit i després s'ha convertit en un èxit inesperat?
13: Bé, això no, però fa poquet vaig publicar una recepta que tampoc és res de l'altre món, que és un arròs amb carxofes i gambes. I ho vaig publicar tant a YouTube com a Instagram i a TikTok. I a Instagram i a TikTok més o menys normal, però en canvi a YouTube, amb la primera hora, hi va haver una quantitat de visualitzacions que amb altres receptes en tot un any no hi són. I això és que no ho entenc en absolut, perquè si sapigués el truc, doncs el faria servir, però no m'ha passat mai més. Vull dir, una cosa molt estranya.
12: És sorprenent, eh? Les xarxes socials a vegades també com funcionen, però la veritat és que fas uns plats exquisits. Ja només visualment, jo algun ja el clico perquè dic, ostres, vull saber com fer això, almenys bona pinta, quan tu ho fas en té. No, a mi no sempre em queda igual, eh? També ho he de dir.
13: Home, jo tampoc, jo no faig els plats per fer-ne després la foto i que quedi molt bonic i així. Jo faig el plat tal com és, vale? No és per fer una cosa de disseny, és una cosa que estigui bona per menjar a casa.
12: I quan crees contingut, què et diverteix més? Cuinar, gravar els vídeos o veure la reacció de la gent?
13: Sobretot el que m'agrada és cuinar. Potser perquè després m'ho menjo, oi? Però, i m'agrada cuinar. Gravar-ho és una mica empipador, perquè, com et dic, jo no faig el vídeo per fer el vídeo, sinó que estic fent el dinar i llavors aprofito i ho gravo. I a vegades doncs, m'enredo i m'acabo anant una mica justa de temps. O sigui que cuinar m'agrada, gravar pitxí-pitxí i editar els vídeos m'agrada moltíssim, m'ho passo pipa. I passo hores, no ho sembla, per un minut i mig, però hi passo hores. Però mira, em diverteix.
12: Clar, buscant les millors imatges, el millor moment, tot.
13: Sí, sí, sí.
12: I per acabar, ens podries explicar com es fa la teva sopa menorquina oli i aigua, amb els ingredients i els passos perquè la puguem preparar a casa?
13: És un plat de pagès, llavors es fa sobretot amb el que tens de temporada. I els ingredients són molt semblants al gazpacho andalús. El que canvia és que això es fa un sofregit i no es tritura. Llavors el que necessitarem, doncs, sobretot tomàquets ben madurs, ceba, pebrot verd, alls, oli, sal, pebre, julivert i sobretot una mica de peixut. Llavors, normalment això s'acompanya amb figues o raïm. I per fer-lo, doncs, primer tallem tots els ingredients ben petitets, però el pebrot, en vez de fer-ho a trossets petitons, el fem a tiretes fines. Comencem sofregint bé l'all i la ceba, després incorporem aquest pebrot a tiretes fines i finalment el tomàquet, sal, oli, pebre, si volem una mica de pebre vermell, això ja una mica al gust. Ho deixem confitar bé, allò que vagi fent el xup-xup fins que estigui quasi caramelitzat i quan ja està així hi afegim aigua. Continua estant en el foc, ho fem escalfar sense que arribi a bullir. Llavors, abans que arribi a bullir, apaguem el foc i ho deixem com amb infusió, ho deixem refredar. Si és a l'hivern es pot menjar calent i si és a l'estiu, doncs, evidentment, ben fresquet a la nevera. A l'hora de servir, tallem unes llesquetes de peixut ben finetes, o si volem torrar, però normalment el poso al sud, en el fons del plat i cada qual les posa el pa que vol, com si no se n'hi vol posar. A mi m'agrada una mica de pa. I llavors tires per sobre aquesta sopa i ja està, a menjar-ho. I amb unes figues queden guamos.
12: Boníssimes.
13: Sí.
12: Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Gràcies per tenir el compte de receptes després i et desitjo que passis molt bon estiu.
13: Sí, ai, moltes gràcies. Mira, que et volia dir una cosa, que és que aquesta setmana he publicat un minillibre gratuït, vull dir que no hi ha problema, amb totes aquestes receptes fresquetes, perquè a vegades no saps què fer, inclús a mi em passa. Llavors, qui el vulgui, si me'l demana per Instagram, doncs al vespre li enviaré. Es pot imprimir o mirar pel mòbil o com vostè doni la gana.
12: Ah, doncs fantàstic.
13: Així estan totes les coses així que podem menjar aquests dies tan empipadors i és fàcil.
12: Doncs moltíssimes gràcies i gràcies per aquesta gran labor també. Una abraçada, Teresa.
13: Vale, i molt bon estiu, Raquel.
12: Gràcies.
13: Adéu.
14: Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
15: Aquest estiu a www.buscaunxollo.com demostrem que encara és possible viatjar molt gastant poc, escapades de muntanya Rialp des de 26 euros, experiències a Soldeu des de 33, platja Calella o illes com Tenerife des de 39 euros la nit. 4 idees diferents per gaudir de les vacances al millor preu fins i tot en plena temporada alta.

0: l'Argentona no només escou fang, escou cultura, creativitat i molta passió per la ceràmica. Argilà és el Festival Internacional de Ceràmica que torna a omplir els carrers del municipi del 3 al 5 de juliol amb artistes arribats d'arreu del món i amb milers de visitants disposats a descobrir autèntiques obres d'art fetes amb les mans. A més, amb més de 30 anys d'història, aquesta cita ja és molt més que una fira, és una festa que reivindica l'ànima terrissera d'Argentona i la seva estreta vinculació amb el Museu del Càntir. Tallers, demostracions en directe i exposicions i també activitats per tots els públics com converteixen la vila un any més en l'epicentre internacional de la ceràmica i en parlaré amb la directora del Museu del Càntir, la Eva Pascual. Molt bon dia, Eva.
1: Bon dia.
0: Eva, Argilà ja supera les 3 dècades d'història. Quin creieu que és el secret perquè continuï atraient tant públic i tant ceramistes?
1: Bé, el secret és fàcil, però alhora és difícil. És fàcil és fer-ho tan bé com podem i amb tot l'amor que podem. A més, Argilà és una de les grans fites que té tota la població d'Argentona i tota la població s'hi volca. I també és difícil perquè realment muntar una fira de ceràmica amb aquest nivell internacional durant 30 anys, que el meu predecessor en aquest sentit ho ha fet molt bé, doncs té la seva dificultat.
0: I hi ha alguna peça, artista o anècdota curiosa que us hagi sorprès especialment al llarg dels anys?
1: Bé, a veure, sempre que hi ha artistes sorprenen, Per exemple, des de fa unes quantes edicions tenim l'Ivan Levasseur, que ve expressament des de França, que fa una instrumentació durant tots els 3 dies de la fira i tots els instruments, o sigui, ell toca música, tots els instruments són ceràmics. Però també hi ha, per exemple, aquest any pintem en directe amb un espectacle fet i que només es podrà veure Argilà, es pintarà en directe el Càntir gegant, que després s'exposarà a partir del dia 4 d'agost.
0: I per qui no hagi agafat mai un tros de fang, què té la ceràmica que enganxa tant?
1: Bé, jo crec que la ceràmica... A veure, la ceràmica, com totes les feines manuals, tots els oficis, té una dificultat i necessites un temps, un aprenentatge i estudis per fer-la bé. Però quan t'hi poses, de seguida t'apareix una peça. Que després, amb l'estudi, amb la teva doncs, perícia, la pots anar fent millor, no? Però de seguida... tens la recompensa d'una peça que has fet tu mateix, i una peça que pugui servir. A part que la ceràmica és una disciplina que també permet la decoració, hi ha tota la part aquesta de decoració que pintes amb un vernís i quan s'enforna el color del vernís es revela. Hi ha moltíssimes tècniques com el racó que dona unes qualitats i unes textures increïbles a la peça. És això el que enganxa. És una disciplina que s'aprèn amb l'ofici. I és el reflexe de l'ofici de cada persona.
0: Probablement en l'any 1990 la pel·lícula Ghost va marcar una època, la famosa escena del torn del terrissaire amb els personatges de la Demi Moore i en Patrick Swayze és probablement de les seqüències de ceràmica més conegudes de la història del cinema i a partir d'aquí doncs, també va marcar una de les maneres de fer ceràmica, va ser quan la gent també li va cridar molt l'atenció, però com bé deies, també forma part de la cultura local, de les tradicions artesanals de, per exemple, japoneses i de moltes civilitzacions, a moltes poblacions. I Argentona és terra de càntirs, precisament. Quina relació manté avui la tradició amb la ceràmica més contemporània?
1: Bé, sí, Argentona és terra de càntirs. Cada vegada tenim més tradició ceràmica, però és sobretot terra de càntirs. Amb la ceràmica contemporània, a veure, els càntirs que cada any editem des del museu i des de l'Ajuntament, que són càntirs de dissenyadors molt coneguts, tenim el Miquel Milà, tenim la Benedetta Tagliabue, tenim la Carme Pinós, Mariscal i un llarg etcètera, aquest any serà l'11è, és l'exponent millor de veure que, com el canti, passat per la creativitat d'una persona que el dissenya de nou, esdevé un objecte igual amb la mateixa practicitat que tenia el canti, però un objecte de disseny de rabiosa actualitat i que amb els anys es convertirà en disseny absolutament clàssic.
0: Perquè, Eva, quants càntirs teniu avui en dia en el Museu del Càntir?
1: Estem sobre els 5.300.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, uns quants.
0: I si només tinguéssiu una hora per visitar Argilà, què recomanaries que no ens perdéssim de cap de les maneres?
1: Bé, diria que si només tinguéssiu una hora per visitar Argilà, tindríeu molt poc temps, perquè Argilà no l'has de visitar, l'has d'experimentar, val? Tenim tallers de torn, de ceràmica al torn, per mainada. Tenim tallers de racó per persones adultes. Tenim dos espectacles creats expressament per l'Argilà d'enguany, un dels quals és una acció artística de pintar del canti d'un artista que és de Cambrils, junt amb un músic d'aquí de la vila. I això només es podrà veure a Argentona. I el que tenim dissabte també és una acció artística d'unes ceramistes que també en faran només un i només es podrà veure aquí. A part, els amics del Museu del Canti tenen un espai, enguany, per primera vegada, tenen un espai reservat només per ells, on hi haurà jocs tradicionals, no només per mainada, sinó per tothom. I després tenim un espai familiar on les famílies poden venir a pintar la seva rajola de ceràmica.
0: Doncs, per acabar, Eva...
1: A part dels excel·lents paradistes de Catalunya, Eslovènia, Espanya, França, Hongria, Marroc i Polònia.
0: Doncs, per acabar, Eva, si Argilà fos una peça de ceràmica, quina forma tindria i per què?
1: Aquesta és fàcil, eh? És molt fàcil, aquesta pregunta. Seria un canti.
0: Doncs...
1: Seria un canti. Seria... Un canti, i jo crec que seria un canti de disseny. De fet, enguany, en aquest argila d'enguany, es presenta el canti de disseny i que no es vendrà fins al dia 4 d'agost. Això aquest any ha canviat.
0: Doncs jo, de veritat, Eva Pasqual, la directora del Museu del Càntir, t'agraeixo que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i que tingueu molt bona argila i que sigui per molts anys.
1: Doncs encantada, i convidem a tothom que passi per Argilà, perquè segur que trobarà ofertes que li encantaran, oferta cultural que els encantarà.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Escoltem la cançó Boig per tu de Sau, el darrer programa de la temporada. Em poso nostàlgica i la vull compartir amb tu allà on siguis. Tot i no ser estrictament estiuenca, és un clàssic de les nits d'estiu de Catalunya. Escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te aquest dissabte. Jo sóc la Raquel Camins i queda't amb mi.

Aquesta setmana al cinema ens porta noves estrenes molt variades amb superherois, emoció familiar i viatges amb mirada social. Comencem amb Supergirl, Woman of Tomorrow, una nova aventura dins l'univers que ens presenta una Kara Zor, el més, doncs, més madura i més determinada, una història de supervivència, identitat i heroïsme a gran escala, amb un to més èpic i emocional del que normalment estem acostumats. Seguim amb Finding Family, una proposta emotiva sobre la recerca dels vincles i la necessitat de trobar un lloc al món, un drama familiar que explora les relacions, les pèrdues i les segones oportunitats amb una mirada íntima i sensible. I tanquem amb Viatge al País de los Blancos, una pel·lícula de caràcter social i reflexiu que aborda el desplaçament, la identitat i les diferències culturals a través d'un viatge que canviarà per sempre la manera de veure el món del seu protagonista. Tres històries molt diferents, però amb un mateix fil conductor, decisions, identitat i camins que marquen la vida. Fins aquí les estrenes de cinema d'aquesta setmana, ja ho sabeu, apagueu el mòbil, agafeu les crispetes i deixeu-vos portar per la màgia del cinema i, com molt important, tenen aire condicionat, que aquests dies ens va molt i molt bé.

I anem cap a la cartellera de teatre a Barcelona, que tanca el mes, doncs plena d'emocions, música i comèdia als principals escenaris de la ciutat. Un bon moment per sortir, desconnectar i gaudir del teatre en directe. Al Teatre Poliorama trobem la Truita, una parella a punt de jubilar-se es trasllada a un petit poble per començar una nova vida i obrir una fleca ecològica. Tot es complica quan en un dinar familiar la filla mitjana arriba amb una truita i obre un debat inesperat sobre les conviccions, la coherència i la manera de com vivim les nostres decisions. El Teatre Condal segueix l'auca del senyor Pere, una comèdia amb humor popular i situacions quotidianes que connecten amb el públic a través de la ironia i el retrat de la vida de cada dia amb el Joan Pere, el nostre estimat actor. El Teatre Goya continua l'Ultimàtum, una història íntima i emotiva sobre el pas del temps, les relacions personals i les decisions que marquen la vida. Una proposta que sobretot us convida a la reflexió. També al Teatre Goya hi trobem Tinder Sorpresa amb l'Andreu Casanova, una comèdia sobre les cites modernes que us farà riure moltíssim. I també al mateix Goya hi ha Buen Rollistes amb el showman Víctor Parrado, un espectacle carregat d'humor positiu i bon rotllo. El Teatre Apolo continua al Llac dels Cignes, un gran ballet clàssic que combina elegància, dramatúrgia i una posada en escena de gran nivell. I si anem al Teatre Borràs, l'humor i la improvisació segueixen sent els protagonistes amb espectacles que canvien a cada funció gràcies a la participació del públic i la creativitat dels actors. I si us agrada la improvisació, com a molt recomanables, a Barcelona trobem, per una banda, el Teatre Neu. Ja és una de les segones funcions més vistes a Catalunya, que és l'Impro Show, perquè cada vegada és diferent. Vosaltres sou els protagonistes, en un paperet escriviu una frase i ells improvisen. I, per altra banda, com a show estrella d'improvisació, tenim el Teatre Muntaner Corta el Cable Rojo. Dues hores de riures sense parar, així que no tindreu temps per avorrir-vos. Un cap de setmana ideal per gaudir del teatre, històries per pensar, riure i emocionar-se en directe. Recordeu que el teatre és cultura, però sobretot són moments que no s'obliden.

0: descansaremos.
1: Esteu escoltant Cap de Setmana
2: amb Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
3: Igualada es prepara per viure una nova edició del Mercat Mensual d'Antiguitats, Col·leccionisme i Artesania, una cita ja consolidada al Passeig Verdaguer, amb més de 150 parades. Aquest referent català combina peces singulars, objectes vintage i articles de col·lecció amb una atractiva oferta artesanal. La proposta es celebra cada últim diumenge del mes, de les 9 del matí a les 2 del migdia, i a més manté iniciatives tan originals com l'objecte del mes, una experiència cultural i comercial que continua atraient visitants d'arreu. I en parlaré amb la responsable del Mercat d'Antiguitats, la Mar Solano. Molt bon dia, Mar.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Doncs molt bé, ja aguantant aquests calors que ja van apretant, sí. Però és el que ens toca aquests dies.
4: Exactament.
3: Per a qui encara no conegui aquest mercat, què el fa tan especial, el Mercat d'Igualada, després de més de 40 anys d'història?
4: Doncs això, és un dels mercats que porta com més temps funcionant, i també és un dels més grans de Catalunya actualment. I no només això, sinó que també es pot veure com la passió per les antiguitats i el col·leccionisme, doncs, de tots els expositors, que al final és una tradició per ells venir cada últim diumenge del mes i trobar-se tots junts allà al Passeig a Igualada.
3: I entre més de 150 parades, quin és l'objecte més curiós o sorprenent que t'has trobat o us heu trobat últimament?
4: Home, doncs te'n podria dir molts, perquè hi ha peces molt úniques a cada parada, i si tu et pares a parlar, doncs en cada paradista cadascú pot explicar una història d'algun dels objectes que té allà. Suposo que l'objecte més curiós no és un objecte en si, sinó és un cotxe, que és el vehicle d'un dels expositors. És un 600 i ve cada últim diumenge del mes amb aquest 600, arriba allà, l'aparca al mig del passeig, que clar, un cotxe normal no el podries aparcar, però aquest al final és una antiguitat. Llavors l'aparca i no només l'exposa, sinó això també és com el seu mitjà de transport per arribar fins al mercat. Suposo que aquest és un dels objectes curiosos que et pots trobar.
3: Quina gràcia, el 600. Era un cotxe fantàstic perquè, com tu bé dius, es podia aparcar tot arreu, petit, operatiu, al final el cotxe és perquè et porti, i encara que hi hagi algú, doncs, que els conservi, és tot un art, vaja.
4: Correcte.
3: La Fira d'Artesania també creix cada any. Quines novetats hi trobaran els visitants en aquesta edició?
4: Clar, ja és el segon any que fem, bueno, que està introduït la Fira d'Artesania, doncs, a continuació del Mercat d'Antiguitat. Llavors, la Fira ja és una novetat en si, però sí que és veritat que cada any, cada edició i també cada trimestre van canviant els paradistes. Com a novetat et diria que aquest any també ens hem trobat amb molts paradistes que no només exposen els seus productes, sinó que fan la demostració ja en directe de com l'estan fent. Per exemple, ara ve una noia que fa sabates artesanes i les pots comprar allà perquè té diferents talles, però també les pots veure, o si pots veure com les està fent allà mateix en directe. Llavors és molt interessant perquè no només veus això, els productes exposats, sinó que tens com tota l'experiència d'aquest món de l'artesania.
3: I dels oficis aquests que no es perden perquè no es poden substituir per la intel·ligència artificial, la part de l'ànima o del cor, que segur que hi posa aquesta noia, això no ho substituirà mai, esperem que no passi, vaja.
4: Exacte.
3: L'objecte del mes s'ha convertit en una petita aventura. Ens pots explicar com funciona i si hi ha alguna anècdota divertida?
4: Sí. És una dinàmica que ja fa també un parell d'anys, l'any passat, que vam com introduir en aquest mercat, també com per cridar nous públics. Al final és una dinàmica que la fem a través de les nostres xarxes socials. Però el funcionament és que nosaltres mateixos comprem l'objecte del mes, doncs el mes anterior hem comprat l'objecte al propi mercat d'antiguitats. Llavors també és feina nostra buscar un objecte interessant entre les parades. Llavors el portem a l'oficina, li fem les fotos per penjar-les a l'Instagram i llavors el següent diumenge el portem al passeig i l'amaguem entre una de les 150 parades. Llavors, el que fem és que la gent se'l pot emportar de forma gratuïta, un cop el troba, ens truca, perquè no amaguem l'objecte en si, sinó un marc on hi ha la foto de l'objecte, i un cop el troba la persona, doncs ens truca i quedem al mig del passeig per fer doncs, l'intercanvi. No? Nosaltres li donem l'objecte i ell ens retorna al marc. I bueno, anècdotes interessants n'hi ha moltes, perquè crec que ja s'ha convertit també com en una mica com de lluita, de que la gent el va buscar, i un cop ens vam trobar com a dues persones que a les 9 del matí, que és quan com l'amaguem, ja estaven com amb l'objecte i van dir com, ostres, no, l'he trobat jo, però bueno, al final se'l van portar un d'ells, però ja és aquest xoc.
3: Una guerra amistosa, eh?
4: Exacte.
3: Només hi participa gent d'Igualada o també venen persones d'altres poblacions?
4: No, ve gent d'arreu de Catalunya. També, al final, amb aquesta dinàmica de l'objecte del mes, doncs podem anar preguntant doncs, d'on venen, si ens segueixen per xarxes, i hi ha gent, de veritat, de tot Catalunya, que a vegades també sorprèn, que venen de molt lluny.
3: I què recomanaries a una persona que visita el mercat per primera vegada? Venir amb una idea concreta o deixar-se sorprendre passejant?
4: Deixar-se sorprendre, això. Sí que la resposta és fàcil, perquè realment pots venir amb una idea, però et trobes tresors que a vegades no saps ni que estaves buscant. I això, hi ha de veritat molts objectes que també és maco doncs, durant tot el matí anar doncs, preguntant al paradista, també doncs, comparant diferents, perquè ja, doncs, si trobes una tassa o una parada o una altra, doncs, preguntes per la seva història i al final això, deixar-se sorprendre i venir sense cap idea clara.
3: Una de les coses molt maques dels mercats d'antiguitats és que transporten en el temps. És curiós perquè la meva besàvia fa molts anys em va regalar un cofre amb una nina de música, d'aquestes que gires i fa música i la ballarina balla, que hi havia molt poques edicions d'aquest cofre. I en un mercat d'antiguitats vaig trobar com la parella del cofre, que era la ballarina blava i la rosa. Doncs hi havia la rosa. I va ser com tornar a ser petita, recordar aquell moment d'infància i mira, ara els tinc els dos. Vull dir que a vegades també és una manera d'acabar una col·lecció.
4: Ostres, clar.
3: I, sí,
4: és molt interessant veure com això, com pots... O sigui, que no, tu no devies anar amb la idea de trobar-te amb això i trobar-ho ha de ser màgic.
3: Clar, és màgic, és un moment sorprenent i a part que et transporta als temps d'abans, en records bonics, et connecta, llavors hi ha aquesta connexió amb les antiguitats i també el que ha format part de la nostra història i la nostra vida, vaja. I Marc, si haguessis de convidar els nostres oients en una sola frase, per què no s'haurien de perdre aquest diumenge en el Passeig Verdaguer al Mercat d'Antiguitats?
4: Primer perquè és un dia molt especial, l'últim diumenge de cada mes, ja tots els paradistes ho saben, i no només els paradistes, sinó la gent d'Igualada i bueno, arreu de Catalunya, com hem comentat abans. Llavors això és un dia molt bonic i a part de trobar-hi com molts tresors, també pots veure doncs, la passió amb la que ho viuen tots els paradistes i la comunitat que s'ha creat al voltant de cada últim diumenge de mes, que ja és una tradició per moltíssima gent.
3: Doncs moltíssimes gràcies a la Mar Solano, responsable del Mercat d'Antiguitats d'Igualada, per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres, i de ben segur que vindrem, Mar.
4: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
1: Esteu escoltant Cap de Setmana
0: amb Raquel Camins.
1: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
2: Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
3: I arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu de la mà de 3w.buscaunxollo.com. Avui la Mar ens demostrarà que fins i tot a ple estiu és possible trobar autèntics xollos per menys de 50 euros la nit. Escapades amb quatre idees molt diferents: muntanya, activitats, platja i illes, pensades per gaudir molt i gastar molt i molt poc, que ens ho explica ella. Molt bon dia, Mar.
5: Hola, molt bon dia.
3: Mar, avui ens centres en una idea molt clara. És realment possible trobar escapades per menys de 50 euros la nit a l'estiu?
5: Doncs sí, és possible. Nosaltres a buscaunxollo.com tenim molt bones ofertes, fins i tot en temporada alta. Només hem de saber on mirar i en què fixar-nos. Així que, bueno, és una mica la idea d'avui.
3: I, per exemple, comencem per la muntanya. Quines escapades hi podríem trobar?
5: Doncs la muntanya és especialment interessant a l'estiu perquè hi trobem preus més baixos que a l'hivern. Alhora tenim un clima doncs, més fresquet, que a l'estiu sempre va bé escapar una mica de la calor.
3: Oh, i tant, però sobretot per dormir, s'agraeix.
5: Sí, exactament. Però tampoc renunciem doncs, a unes instal·lacions còmodes, a la piscina. Aleshores, en aquesta línia jo us proposo l'hotel Snow Condes del Pallars, que està ubicat a Rialp, on tindrem una nit amb esmorzar des de 26 euros per persona i, a més, un accés a la piscina interior i sauna. En aquesta oferta li queda poc temps de disponible a la nostra web perquè tenim ofertes durant un temps limitat, així que afanyeu-vos perquè volarà aviat.
3: Doncs ja ho sabeu, www.buscaunxoio.com, i també tenim opcions amb experiències incloses. Quines serien i què aporta aquest valor afegit?
5: Doncs amb aquesta oferta que us proposo ens allotjarem a Andorra a l'hotel Piolets Sol Déu Centre, que és un hotelàs de 4 estrelles valorat amb un 9,1 sobre 10 pels nostres clients, i l'hotel en si ja és espectacular. El seu preu és des de només 33 euros per persona amb esmorzar, i com deies també tenim doncs, experiències, activitats incloses. En aquest cas és una excursió de senderisme per persona si reserveu fins al 12 d'octubre. Així que, bueno, no sé, ja m'ho dieu vosaltres, però jo crec que el fet de tenir aquestes experiències, excursions, sortides, doncs li dona com un plus, no?, i aporta molt a la nostra escapada.
3: Doncs entrant a www.busconxoio.com, a la web, he vist que teniu més de 150 disponibles. Llavors, Marc, dona'ns ja que tenim aquí el tip per saber quina és la millor manera d'assabentar-nos dels xoios més destacats de cada setmana.
5: Doncs cada setmana enviem un correu amb 5 o 6 ofertes destacades de totes les que tenim a la pàgina, perquè, com bé dius, a vegades és difícil triar. Ja són més d'un milió de persones que estan subscrites a la nostra newsletter per assabentar-se de les millors ofertes i xollos. Així que si encara no teniu doncs, el correu amb les ofertes setmanals a la nostra web, us podeu subscriure, us hi apunteu, és completament gratuït, i doncs ja sabeu que les nostres ofertes, que és el que comentava abans, el tenir un temps limitat, doncs rebre-les així setmanalment amb correu ens facilita molt la vida.
3: Oh, i tant. I sobretot allò que estem agobiats de la feina i de cop i volta rebem el correu de 3W Busconxoio, a mi m'ha passat, i dir, ostres, aquest preu, doncs m'escapo el cap de setmana que ho necessito.
5: Totalment.
3: I per acabar, quines escapades teniu a les illes com Tenerife? Per exemple, què fa que les illes siguin sempre un èxit fins i tot a ple estiu?
5: Doncs sí, mira, Tenerife és un destí estupendo per l'estiu, també fora de l'estiu, perquè ja sabeu que la temperatura doncs, és agradable durant tot l'any. En aquest cas us porto una oferta en un hotel 3 estrelles, però que té una notassa des de 50 euros la nit, però això no és tot, perquè si viatgem 4 nits o més, tenim un 5% de descompte addicional. I el més fort és que no només són 50 euros en temporada alta, sinó que també tenim esmorzar i sopar en aquest preu.
3: O sigui, que tot inclòs, a més, mare meva.
5: Sí, esmorzar i sopar, perquè així durant el dia la menjada ja del migdia la fem fora, però l'esmorzar i el sopar el podem fer a l'hotel, que el tenim inclòs.
3: Doncs ja ho sabeu, afanyeu-vos, www.buscaunxoio.com, també podeu tenir l'aplicació en el mòbil, així encara aneu més ràpids, perquè aproximadament quant temps duren els xoios, Mar?
5: Entre 6 i 8 dies aproximadament els tenim disponibles a la pàgina.
3: Doncs que no se us escapin, i a nosaltres tampoc se'ns escapen, perquè gràcies a la Mar, que ens ve a visitar cada setmana, sabem les millors ofertes. 3w.buscaunxoio.com per gaudir de l'estiu al millor preu possible. I jo, Mar, t'agraeixo molt, com sempre, que ens ho vinguis a explicar.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Este sábado no podrás dormir. Desde las 10 de la noche, vive en COPE una madrugada de fútbol a lo grande. Croacia, Ghana, Panamá, Inglaterra.
6: Los mejores de la primera parte, Manolo.
0: Y a partir de la 1:30, República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, Portugal. Y desde las 4, Argelia, Austria y Jordania, Argentina.
6: Un montón de horas para disfrutar del Mundial.
0: Todo el Mundial en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
7: Sería genial arrancar el verano con coche nuevo, ¿verdad? Deja de soñar y estrena un Opel con todo el diseño y la tecnología alemana. Llegan los Opel Days, con condiciones únicas en toda la gama de turismos, solo hasta fin de mes. Infórmate en tu concesionario más cercano. ¡Corre, que vuelan! Más en opel.es.
8: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
9: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
10: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
11: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
12: La información y el entretenimiento sin complejos.
13: Y en el fin de semana
14: se acabó la paz. ¡Comienza el show!
15: Este verano, Telecinco a todo color.
16: Cope. ¿Estás escoltant?
17: Cope Tarragona.
16: No.

0: Tossa de Mar torna a reivindicar la seva essència marinera i gastronòmica amb una nova edició de la campanya Mil i una maneres de fer els fideus. Durant tot el mes de juny, 16 restaurants del municipi oferiran menús especials amb els fideus a la cassola, com a grans protagonistes, i la iniciativa posa en valor una recepta tradicional que s'ha transmès de generació en generació i que forma part de la identitat tossenca. Més enllà de la gastronomia, la campanya és un homenatge a la cultura marinera, al producte de proximitat i a la història de la vila. Una invitació deliciosa per descobrir Tossa a través dels seus sabors més autèntics, i en parlaré amb un dels responsables de l'AS, l'Associació Gastronòmica de Tossa de Mar, que treballa per preservar, sobretot, i promocionar la cuina tradicional del poble. Ell és el Carlos Roca. Molt bon dia, Carlos.
1: Molt bon dia, Raquel, què tal?
0: Molt bé. Tossa és preciós, i si a més hi posem fideus, que m'encanten, imagina't.
1: Quan, la veritat és que sí.
0: Quan parlem dels fideus a la cassola de Tossa, parlem només d'un plat o d'una part important de la història i de la identitat del municipi?
1: Bé, no parlem d'un plat, parlem exactament d'això, d'una història, diguem-ne, de cultura i de 100 anys de tradició. Aleshores, sí, el fideu és un producte a Tossa molt treballat en tots els seus formats, tant si és cabell d'àngel, si és més gruixudet, el calibre 2, 3, 4, vull dir que es fa del foradat, vull dir, i cada família, sobretot cada família, fa servir aquell, no, ens agrada aquest, saps, aquell gruix que a vegades el fa especial, i sobretot amb aquests productes que tenim tant de l'horta, tant de el que és muntanya i mar, vull dir que fideus n'hi han de mar i muntanya i barrejats mar i muntanya.
0: I la campanya porta el nom de Mil i una manera de fer els fideus. Quines són algunes de les versions més sorprenents o originals que hi podran tastar els visitants?
1: Bueno, aquí cada restaurant dels 17, que som 17, que és important, que sembla que hem 16, però són 17, doncs té les seves pròpies creacions. Alguns d'ells, que diguem-ne que no s'atenen a realment fideus fets ancestralment, sinó que avui en dia, doncs, amb tots aquests xefs que tenim, que ja molts d'ells, la gran majoria, són formats en escoles d'hostaleria que tenim propers, i que són algunes d'elles agosarades, però creu-me que exquisites, que s'han de venir a provar.
0: A més, trobem cuiners de diferents generacions. Carlos, i quins ingredients no poden faltar mai en uns autèntics fideus a la cassola de l'estil tossenc?
1: Bueno, aquí parlem sempre, sobretot, d'un bon sofregit. Vull dir, això és bàsic, aquell sofregit fet poquet a poquet, aquella ceba enrossida, ben enrossida, una miqueta d'all, tomata, vull dir, hi ha molts fideus que fem servir també picada, llavors, vull dir, aquí, per això, una miqueta, deixar com una referència una sola recepta és complicat, perquè hi ha tant de fideus com famílies, saps? I hi ha tanta varietat, una mica per aquí el nom d'aquesta campanya.
0: T'ha passat alguna vegada de fer-ho de la mateixa manera que surtin diferents? Perquè això a la cuina passa molt.
1: Sí, jo penso que això de la matemàtica, per més que s'apliqui al món de la cuina, doncs passa que a vegades el resultat no és ben bé clavat. Sempre tens el dia d'una manera o d'una altra, i això es transmet també en el resultat final.
0: I Tossa gaudeix una excel·lent reputació gastronòmica entre tots els visitants, però quin paper juguen les campanyes com aquesta a l'hora de promocionar el municipi?
1: Home, jo crec que ajuda molt, perquè, a veure, Tossa ha passat per diferents fases en la seva història turística. Hi ha hagut moments en què Tossa, doncs, tenia una sèrie de restaurants, però no gaires, molt referenciats, de molt d'alt nivell, i cada vegada n'hi ha més, i en canvi tenia un turisme més de festa, de nit. Tot això poquet a poquet s'ha anat metamorfosant, hem patit aquest canvi, i ara ve molta gent, turisme familiar, turisme gastronòmic, moltíssim, turisme esportiu, I en aquest cas, doncs, hi han turismes que solapin, però sí que és veritat que el turisme esportiu, doncs, li ha de menjar bé. En definitiva, juga una part molt important, perquè la gent, quan cerca una destinació turística, una de les coses que mira molt i molt d'una manera molt important és que puguin gaudir d'una bona gastronomia.
0: Oh, i tant, és importantíssim. Si no, ja t'endús un mal record del viatge, depèn com.
1: Oh, i tant, oh, i tant.
0: Acabar, Carlos, si haguessis de convèncer els nostres oients en només uns segons, per què haurien de reservar taula i venir a descobrir les mil i una maneres de fer fideus a Tossa de Mar?
1: Bueno, primer perquè Tossa és una perla, és una joia de la nostra costa. Diguem-ne, pel seu patrimoni artístic, per el seu, tot el que realment fa referència a Tossa la fa única. Les seves aigües, les seves platges amb banderes blaves, els seus restaurants, els seus bars de copes, els seus hotels. Vull dir que jo crec que s'ha de venir a gaudir de Tossa i reservar en un restaurant a la fresca, que en aquests dies que estem visquent últimament és complicat, però veureu que gaudireu d'un bon plat de fideus ben fets amb molt de carinyo i molt d'amor, ja veureu.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Carlos Roca, per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres, i vindrem a provar els fideus de Tossa, i a repetir també, eh?
1: No falteu, que passarem llista, eh? Una abraçada.

0: Sabeu què és el greenwashing i el greencatching? Doncs a Canet de Mar, atenció, perquè proposen una manera divertida i original de descobrir el municipi amb aquestes dues activitats que combinen observació, aventura i tecnologia. Inspirat en el birdwatching, el greenwashing convida a localitzar animals i figures amagades en diferents espais de la vila. I per la seva banda, el greencatching anima els participants a buscar autèntics tresors utilitzant el GPS del telèfon mòbil. Tot plegat forma part d'una experiència interactiva pensada per gaudir en família o amb amics, una oportunitat única per explorar Canet de Mar mentre juga i s'aprèn, i com us he dit avui, encara podeu gaudir de la Festa Major de Canet que s'està celebrant. En parlaré doncs d'aquestes activitats, doncs en parlaré amb la com descobrir el greencatching i el greenwashing amb la regidora de Turisme, la Glòria Jiménez. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Glòria, per començar, què és exactament la Greencana, a veure que ho digui bé, i com va néixer aquesta idea tan original de descobrir Canet jugant?
1: Doncs bé, com bé comentes, Greencana no deixa de ser una gincama, però molt més que una gincama convencional, eh? És a dir, es tracta d'una experiència interactiva que combinaria el patrimoni, la història local, llegendes, tecnologia també, i bàsicament és un joc per descobrir Canet d'una manera participativa i divertida. Aquest projecte va néixer una mica amb la voluntat d'apropar el patrimoni cultural del municipi a tots els públics, especialment a les famílies i als joves, eh? Per transformant doncs la vista de la vila en una aventura on els participants es converteixen en els protagonistes de la història. I això es fa a través d'una aplicació mòbil i hi ha un mapa guia que acompanya l'experiència. Els jugadors doncs recorren diferents espais emblemàtics de Canet mentre resolen enigmes, busquen pistes i descobreixen curiositats sobre la història i el patrimoni modernista del municipi. Bàsicament, l'objectiu és aprendre jugant i convertir la descoberta del patrimoni en una experiència memorable.
0: Doncs el nom, per exemple, desperta molta curiositat. Qui és aquest misteriós griu i que acompanya els participants durant l'aventura?
1: Ah, molt bona pregunta, perquè el griu és una criatura mitològica fascinant, eh? De fet, és el rei del cel, el rei de la terra, perquè combina el cos del lleó, com bé diem, en aquest cas el rei de la terra, i el cap i les ales de l'àliga, el rei del cel. Es tracta d'un ésser llegendari que simbolitza la força i la vigilància, que sorprenentment doncs, és present en nombrosos elements ornamentals d'edificis modernistes de Canet de Mar. De fet, està molt vinculat amb la figura de Lluís Domènech i Montaner, que és el nostre arquitecte de referència, ja que la seva família està molt arrelada al municipi de Canet de Mar. De fet, el seu tiet i la seva família eren els propietaris des del segle XVI del castell de Santa Florentina, eh? Aquest castell medieval en el que va néixer el municipi de Canet de Mar. Per tant, podríem dir que Lluís Domènech i Montaner, per part de mare, va ser un canetenc d'aquells de tota la vida. I, com bé comentem, és nombrosament aplicat perquè tenim diversos edificis de l'arquitecte modernista i, en definitiva, apropa aquesta edat medieval a un patrimoni, doncs, més local. La història del joc s'inspira en aquesta presència real dels grius, doncs, com bé comentem, per tota aquesta història arrelada en el patrimoni local. Però la llegenda que acompanya la Greencana és bàsicament la de que un jove mariner canetenc, els mariners també molt arrelats al nostre municipi, doncs coneix un griu i durant els seus viatges l'acaba portant fins a la vila. A partir d'aquí és on es desenvolupa una aventura doncs, plena de misteris que els participants han d'anar resolent al llarg del recorregut. De fet, una de les missions del joc és descobrir el nom tant del griu com del mariner protagonista de la història.
0: Ah, doncs ja ho sabeu, tenim aquí doncs, moltes coses per descobrir dins Canet. I ens parlaves de, justament del castell de Santa Florentina, que també va passar a ser molt conegut perquè es va gravar, doncs, una, crec que va ser alguna escena de la sisena temporada del Joc de Trons dins del castell, que és un castell increïble, preciós, a la veritat.
1: Sí, és fantàstic. El castell de Santa Florentina encara segueix sent privat a dia d'avui, però hi ha una part que es pot visitar i es pot visitar visitant la web castelldesantaflorentina.com, espai on es poden adquirir els tíquets. El castell normalment està obert de dimarts a dissabte i es pot visitar amb tres modalitats diferents. Llavors és entrar a la pàgina web, investigar una mica i poder veure un castell sorprenent, perquè és poc usual a dia d'avui poder accedir a un castell que encara segueixi en mobiliari, que segueixi revestit per dins, i exacte, i traslladar-se al plató d'una de les sèries més internacionals, que és aquesta de Joc de Trons. Com bé has comentat, Raquel, es va filmar el capítol 6 de la temporada 6, i és que el castell es va convertir en la casa Tarly, és a dir, en la casa natal de Samuel Tarly, allà on es diu Hornhill o Colina Cuerno, i ell va anar bàsicament a presentar a la seva xicota Gilly amb un nadó que duien doncs a la seva família, al seu pare, a la seva mare, a la germana. El que passa que, bueno, es veu que hi ha un sopar una mica tens i res, no explico res més per si algú no ha vist la sèrie.
0: No farem spoiler, eh?
1: Exacte, però bé, a banda d'aquesta sèrie s'han filmat més pel·lícules, sèries i fins i tot ha arribat a sortir un videoclip de la Batgirl i la Nicki Nicole, un videoclip que es pot trobar per YouTube en el que la cançó es titula Enamórate.
0: Doncs fixeu-vos quantes coses, però és que és un castell que s'ha de visitar com a mínim una vegada perquè és increïble. I a banda de la Griumcana, també hi ha propostes com el Griuwatching i el Griucatching. Què hi trobaran els participants en aquestes activitats, Glòria?
1: Doncs bàsicament són eines tecnològiques que fan possible que l'experiència sigui atractiva per públics molt diversos. És a dir, el que recomano és que s'acostin a la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, que és també on tenim el punt d'informació turística, i es deixin sorprendre una mica per aquestes experiències complementàries que permeten explorar la vila des de perspectives diferents. La Griumcana, com bé comentàvem, està basada en la resolució d'enigmes i la descoberta de la història del griu, i el griu-watching és una proposta en què els participants han de localitzar figures de grius representats en edificis, monuments i espais públics de Canet. L'activitat, bàsicament, fomenta l'observació detallada de l'entorn i converteix el patrimoni en un gran joc de recerca visual. I el griu-catching, que també en parlàvem, incorpora la filosofia del geocaching internacional. Mitjançant el GPS, com tu has comentat, poden cercar doncs, petits tresors amagats en diferents punts del municipi. Aquesta modalitat connecta Canet amb una comunitat doncs, més global de cercadors de tresors.
0: Doncs ja ho sabeu, Canet ja és en si un propi tresor, ara estan de festa major, jo des d'aquí envio una abraçada enorme als canetencs i canetenques, i no us perdeu aquesta aventura interactiva que ens ha explicat molt bé la regidora de Turisme, la Glòria Jiménez. Glòria, moltíssimes gràcies
1: per ser nosaltres. A vosaltres, i Raquel, perdona que et talli, perquè trobo que és importantíssim també comentar que les tres activitats són completament gratuïtes, i es poden realitzar doncs, al ritme de cada participant, famílies, per tant, quan es vulgui, venen cap a Canet de Mar i és això, i poden passar un matí amb una activitat completament gratuïta.
0: Moltíssimes gràcies i bon dissabte.
1: Bon dissabte.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Viatjar més i pagar menys és possible amb

Gastar molt per viatjar bé. A www.buscaunxollo.com tens escapades per menys de 50 euros la nit. Muntanya Rialp, experiències a Sol 10, platja a Calella o fins i tot les illes com Tenerife. Opcions molt diferents perquè tris la que més t'encaixi i gaudeixis de les vacances al màxim. Sempre al millor preu.

I tanquem el mes de juny amb un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats arreu de Catalunya i amb una cita molt i molt especial a Igualada, que arriba al mercat d'antiguitats, col·leccionisme, art i artesania. Un dels mercats més emblemàtics del país, amb més de 150 parades al Passeig Verdaguer, objectes únics, peces de col·lecció i artesania que converteixen la ciutat en un gran espai de passeig i descobertes. I des d'aquí, doncs, aprofito per saludar a tots els amics i amigues d'Igualada, que sé que ens escolteu molts, perquè ho veig, que ens envieu mails a camins.catalunya@cope.es, així que una abraçada enorme. Ens anem cap a Sant Cugat del Vallès, on continua el Festival Lumínic. La fotografia d'autor pren protagonisme amb exposicions, tallers i activitats que combinen a reflexionar i a mirar el món des d'una nova perspectiva artística. I a Girona, el Festival Undarius omple la ciutat de cultura popular, música, danses i tradicions catalanes i occitanes en una trobada festiva que posa en valor les arrels compartides. Si ens apropem a la Vall de Vansa, el Festivansa continua portant vida al Pirineu, un festival que combina la cultura, natura i món rural en un entorn privilegiat del territori català. A Calaf, la música folk és la protagonista amb el Desfolcat, concerts, danses i activitats per tots els públics en un cap de setmana dedicat a la cultura popular. I arreu del país continuen les festes majors i activitats d'inici d'estiu, carrers plens de música, cercaviles i ambient festiu per donar la benvinguda a l'estiu com cal, com per exemple avui dissabte encara hi ha les festes de Canet de Mar, per aquells que hi vulgueu anar, doncs és una de les festes majors que s'està celebrant aquest dissabte. I al Penedès, el mercat del préssec d'Urdal segueix en marxa, un producte de proximitat i sabor de temporada directament del productor al consumidor. I fins aquí l'agenda de fires i festes. Aquest cap de setmana Catalunya torna a sortir al carrer per viure la cultura, la tradició i el bon ambient que ens acompanya amb l'arribada de l'estiu, aquesta arribada en la qual acomiadarem la temporada, però tornarem al setembre. I jo aprofito també per desitjar-vos que passeu molt bones vacances i molt bon estiu. Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Llença't de Laxan Busto, un himne optimista que anima a viure sense por i aprofitar les oportunitats. La seva energia encaixa perfectament amb l'esperit lliure de les vacances d'estiu i tot i que us trobaré a faltar. Vull que gaudeixis moltíssim escoltant-la i desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana i et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses. Aquí acabem aquesta temporada, però al setembre hi tornem amb tu, una amiga Raquel Camins. Un autèntic plaer ser amb tu i t'espero la temporada vinent. No hi faltis.

0: tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
1: Emprendedor

0: todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
1: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
0: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
2: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
0: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
3: Viernes 11 de la mañana. Para.
4: Para.
3: Reflexiona.
4: Reflexiona.
3: Actúa.
4: Actúa.
5: Todo tiempo pasado fue mejor. Como la nostalgia muchas veces nos puede llevar a lugares que no son del todo reales.
6: No es un recuerdo objetivo, es una recreación.
5: Sí.
6: Que hace la mente para que experimente lo que en este momento necesita sentir.
3: Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
4: Solo en Herrera en COPE.
7: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
8: Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
7: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
8: Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur,
7: tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil. Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia. Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.

0: Cristina López Lichting.
1: Fin de semana.
0: Estàs escoltant
2: Cope Tarragona
0: 93.5